0: Esports. Obert de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 de la nit. Les Gavarres, Tarragona. Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida. Hoy por hoy Catalunya amb Gisela Rodríguez.
1: Bon dia. Bon dia, és dijous, és 17 de setembre i déu-n'hi-do la que va caure ahir. La pluja que va tenir diverses afectacions a la mobilitat, però la pluja que ens va deixar la cara més trista i és la mort d'un home arrossegat per una riuada a Olivella, al Garraf. Aquesta matinada els bombers n'han localitzat el cos. Aquesta mort és la part més negativa d'una jornada en la que la mobilitat es va veure molt complicada i en la que encara s'arrosseguen incidències especialitzades a les línies de tren i metro. Ara hi anem, però justament parlant de mobilitat, el primer que hem de fer és connectar amb el RAC, allà hi ha el Ferran Aràndiga, on hem de tenir paciència avui.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous. Tenim paciència per algunes afectacions per les pluges d'ahir al vespre. A hores d'ara hi ha inundacions a la carretera C15B que obliga a tallar la calçada durant 4 quilòmetres entre Canyelles i Sant Pere de Ribes, en ambdós sentits de la marxa. Per altra banda, és cert que ahir al vespre, per exemple, van haver-hi talls a la Ronda de Dalt de Barcelona, també per inundacions, però a hores d'ara en aquest tram ja circula amb normalitat. On tenim un accident i altres incidències és a la AP2, a Vila-rodona, on queda un carril obert en direcció Lleida. A la AP7 hi ha un altre accident a l'altura de Capmany, en sentit nord, que també deixa un carril obert, i a la C58, a Ripollet, hi ha un tercer accident en direcció Sabadell que deixa 2 quilòmetres de retencions. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
1: Al transport públic també hi ha incidències, ara hi entrarem, però el tercer imprescindible del dia avui, sobretot, el temps.
3: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
1: Jordi Carbó, bon dia.
4: Bon dia. Avui farà sol, però també amb estones de núvols que tan sols donaran lloc a alguns xàfecs localitzats i no seran tempestes tan violentes com les de les últimes hores. Xàfecs que cauran sobretot a la tarda a diferents punts de l'interior de Girona, els Pirineus, també a la Costa Daurada, però insistim, no han d'acumular tanta aigua com ahir. I temperatures clarament més baixes. Ara tenim 19 graus a Barcelona, també a Tarragona, 16 a Girona, 15 a Lleida. Les màximes al voltant dels 25 graus a la major part de Catalunya, a prop dels 30 al Pla de Lleida, a l'Empordà i també a les Terres de l'Ebre.
5: ¿Quieres pagar hasta un 20% menos en tu factura? Con Estabanell tienes luz 100% renovable, fibra rápida y móvil 5G en una sola compañía. Ven a Estabanell y ahorra. Llama al 900-828-494 y descubre tu ahorro. Estabanell, por un aquí mejor.
0: Hoy por hoy, Cataluña.
1: L'episodi de pluges ens deixa una tràgica notícia i és la mort d'un home arrossegat per una riuada a Olivella, al Garraf. Asier Chávez, bon dia.
6: Bon dia. Aquesta matinada els bombers han localitzat el cos sense vida de l'home que havia desaparegut a tan sols 500 metres d'on es va trobar el cotxe. L'avís el va donar un testimoni que va veure com la riera s'enduia un cotxe. Hi han participat 11 dotacions de bombers, la unitat subaquàtica i diversos drons.
1: Però és que després hi ha afectacions a la mobilitat.
6: Pel que fa a Rodalies, hi ha retards generalitzats, els que, a més, hem d'afegir un robatori de coure que afecta la R4 entre Castellbisbal i Molins. Pel que fa al metro, l'L4 funciona entre La Pau i Verdaguer amb servei de bus alternatiu, l'L11 funciona entre Trinitat Nova i Ciutat Meridiana i a l'L1, l'andana central de Fabra i Puig es troba sense servei. També hi ha una vintena de vols que ahir es van cancel·lar i que avui estarien reubicant.
1: Això és avui, però és que aquesta nit passada la cosa ha estat realment complicada.
6: Especialment a la Ronda de Dalt, que s'ha tallat, i a la B20, que també ha quedat afectada.
7: Ai, madre mía.
6: A la Vall d'Hebron s'ha desprès el sostre de pladur de la zona de nefrologia infantil. No ha afectat a cap pacient.
1: Doncs just ara la CIRC comentava que hi havia hagut aquest robatori de coure que afecta l'R4, Castellbisbal i Molins. Doncs bé, sapigueu que avui els Mossos i els agents de seguretat privada contractada per Adif des d'avui reforçaran la vigilància a la zona de l'estació de França després que ahir es registrés el 6è robatori de cable de coure en només 10 dies. Un robatori que va tornar a provocar retards en circulacions dels trens de la R2 i dels regionals del sud. Durant la primera meitat de l'any, de fet, s'ha comptabilitzat gairebé un robatori de cable al dia a Catalunya, ens ho explica el Pol Valero.
8: La xarxa de trens de Catalunya és de les més castigades de l'Estat pels robatoris de coure, que aquest any van camí de duplicar els de l'any passat. Segons dades d'Adif, en els primers 6 mesos de 2026 se n'han denunciat 152. Una de les línies més afectades és l'R3, amb 63 robatoris, cosa que ha obligat el govern espanyol a activar un contracte d'emergència d'emergència de 17 milions d'euros per comprar 70 quilòmetres de cable i també per reforçar la seguretat.
7: Estamos muy preocupados con una dinámica de robo de cables que se está produciendo especialmente en los últimos meses y especialmente en la R3.
8: És el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, dijous passat a Granollers.
1: Més coses. Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove menor d'edat per presumpta agressió sexual a una noia, també menor, a Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès. Segons ha avançat el caso i han confirmat a la SER Catalunya fonts policials.
6: Els fets van tenir lloc aquest cap de setmana en el marc de la celebració de la festa major al municipi i la noia els va denunciar l'endemà. Un cop presentada la denúncia, els Mossos van obrir una investigació que ha acabat amb la detenció del jove com a presumpte autor de l'agressió.
1: I a Vidrieres, al voltant d'un centenar de veïns es van concentrar i al vespre davant l'Ajuntament per condemnar la violació d'una noia de 22 anys mentre feia esport en una zona boscosa del municipi.
6: L'alcalde Jordi Camps diu que no es pot normalitzar que una dona hagi de renunciar a fer esport, a sortir sola o a gaudir de l'entorn per por a ser agredida, i demanava contundència també als tribunals contra aquest tipus de delictes.
9: Estem al costat de la víctima, que condemnem públicament aquesta violència sexual que va patir, i deixar un missatge molt clar que a Vidreres no tolerem aquesta violència ni cap altre tipus de violència.
6: La noia va ser agredida dissabte al migdia per un home que la va violar i la va amenaçar. Els Mossos continuen buscant-lo.
1: Però és que a més un altre entrenador del Joventut de Badalona ha estat detingut per delictes sexuals a menors d'edat.
6: El club apunta que les acusacions són per fets que haurien passat abans que l'home formés part del Joventut, on ara tot just duia 3 setmanes.
1: I llibertat per al fisioterapeuta del Lleida acusat d'agressió sexual a almenys 3 clientes de la consulta que té a Juncosa, a Les Garrigues, Maricel Benavarre.
10: La secció de violència sobre la dona del Tribunal d'Instància de Lleida acorda deixar en llibertat el fisioterapeuta de 30 anys, veí de Lleida, detingut a Juncosa aquesta setmana després que la policia rebés la denúncia de 3 clientes que l'acusen d'haver-les tocat a les parts íntimes mentre els feia un massatge. La causa està oberta per un delicte d'agressió sexual i l'home haurà de compareixer al jutjat sempre que sigui requerit. Tot i que de moment només hi ha 3 denúncies de 3 persones diferents, la investigació policial segueix oberta per determinar si hi pot haver més casos a banda dels denunciats.
1: 7:58.
11: Per tu, que sempre et deixes alguna cosa que havies de comprar, i per tu, que un capritx de més no et pots estalviar. Gaudeix a Capravo del suavitzant blau Eroski, ampolla 80 dosis per 1,80 €. Vols estalviar amb mi? Capravo.
1: Arnau Montserrat, bon dia.
12: Bon dia, Gisela.
1: El Barça és una màquina de fer gols ahir 7 en una nova victòria contra el Racing de Santander.
13: Torna amb Cancelo, vinga, torna-hi. Torna a provar-ho, Cancelo! Gol!
12: No, 7-2, festival de gols de pluja i d'un Barça que ha protagonitzat el millor inici de temporada de la seva història. 7 partits, 7 victòries, 33 gols a favor i 7 en contra. Gols de Lamine, Gabriel Jesús, 2 de Cancelo i hat-trick de Rafinha.
14: Siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir, que es el entrenador que me cambió tanto la mentalidad dentro del club.
12: Parlava així Rafinha de Hansi Flick, va caure en bon aigua, notificació de les alertes a l'inici del partit i caos a la sortida amb talls al metro i a la ronda de dalt. A la premsa tocava jugar amb la tempesta, crònica a l'esport, ni el Metocat frena l'huracà del Barça de Flick, a Mundo Deportivo, futbol torrencial, a l'As, la tormenta és el Barça, o al periòdico, el Barça desencadena la tempesta, només el Racing s'ofega al Camp Nou.
1: I l'Atlètic de Madrid, que guanya sense Julián.
12: I que de nou es va quedar fora per molèsties físiques, triomf per 4-0 a Osasuna, victòria del Sevilla 0-1 contra el Deportivo.
1: Gràcies, Arnau. I així arribem a pràcticament les 8, la informació continua a l'Hoy por Hoy.
15: Papás son matemáticos. Hay que sumar este gasto y este. Y resoplan porque no les salen las mates, como a mí.
16: Darles lo mejor cuando todo sube es complicado. 7 de cada 10 familias sienten que la alimentación de sus hijos es su principal carga mental. Por eso en Danone te lo ponemos fácil cada día con una nutrición de calidad por máximo 1 euro. Danone.
17: Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
18: En la SER, Hoy por Hoy, con Aimar Bretos.
17: Muy buenos días. La SER avanza a esta hora que Ceuta lleva 3 semanas ignorando una propuesta formal del gobierno para acoger a 500 menores en la península. Esta redacción ha tenido acceso a una propuesta por escrito que el Ministerio le mandó a la ciudad autónoma hace 3 semanas planteando la posibilidad de llevar a la península a medio millar de los 2.000 niños y adolescentes que Ceuta tiene acogidos ahora mismo. Se haría cargo de ellos una entidad social en la península y de esa manera se podría aliviar algo al menos la situación en los centros de menores de Ceuta y estos podrían recibir a los menores que siguen en la calle y en Ceuta sin tutela y sin protección de nadie. Ese documento con la propuesta se lo trasladó el gobierno central a Ceuta el 28 de agosto. Es un documento muy detallado además con las plazas disponibles, con el protocolo a seguir para el traslado, pero 3 semanas después Ceuta no ha contestado. El gobierno de Juan Jesús Vivas sigue ignorando esa propuesta al tiempo que se queja de que los recursos de Ceuta están saturados y que la ciudad autónoma ya no puede más. Para entender esto es importante el contexto. La dirección nacional del PP, que es el partido de Vivas, se niega a que ningún menor extranjero sea trasladado a la península, ni siquiera de forma temporal, mientras se resuelven sus expedientes y se aclara si los pueden mandar a Marruecos con sus familias o qué se puede hacer con ellos. Y como la tutela de estos menores la tiene Ceuta, la ciudad autónoma, si Vivas no firma, no se les puede trasladar a la península. También estaría bien que el gobierno central se aclarara dentro de sí mismo, porque esta propuesta del Ministerio de Infancia a Ceuta para trasladar a 500 menores es del 28 de agosto. 3 días más tarde, el 31 de agosto, estaba Pedro Sánchez aquí en este estudio, en Hoy por Hoy, diciendo que era mejor no trasladar a ningún menor a la península, que lo mejor iba a ser que se quedaran en Ceuta mientras se resolvían los expedientes. Es todo un enredo exasperante todo lo que tiene que ver con esta crisis. Pero dentro de ese embrollo gigante hay certezas, hay cosas que están en los papeles, cosas innegables porque están escritas. Y por eso tiene tanta relevancia este documento que avanzamos a esta hora en la SER, que es la propuesta del Ministerio a Ceuta, propuesta formal para llevar a la península a 500 menores. Propuesta a la que Ceuta

0: L'alcaldessa del municipi, Marta Verdejo, ha explicat que només es pot travessar la riera per un pont.
1: Bé, perquè aquesta riera normalment, jo ho comentava, no l'he vist mai amb aquest volum. Tot i ser riera és un pont, i un pont no és una riera, que, no, o sigui, la carretera passa per sobre de la riera, el carrer és una pista.
2: Nou robatori de coure aquest matí a la R4, just el dia en què s'ha augmentat la vigilància policial a l'estació de França davant el degoteig constant de sustracció de cable, Sier.
0: A dia d'avui ja portem tants robatoris de cable com l'any passat. És un dels principals problemes que Adif té sobre la taula.
3: L'any passat ja va ser rècord en robatoris i enguany, com m'heu dit, anem ja camí, ja hem superat tot el número de robatoris de l'any passat i anem a més que duplicar. Aleshores, sí, és un dels majors problemes que tenim ara mateix.
0: És el que ha dit el responsable de Adif, Rafael Contreras. Aquest coure ja pelat i reciclat és molt valuós, bona part d'elles ven fora de Catalunya.
4: És veritat que molt d'aquest material se'n va cap
2: a... Explicava Victòria Ferrer que se'n va cap a l'Europa de l'Est. I de moment, això és tot. Més notícies d'aquí una hora.
5: De momento es todo. Sigue Hoy por Hoy con Aymar Bretos.
6: Cadenas de servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
7: Consejo de ahorro nivel experto. Ahora con Endesa, pásate a Orange y estrena un Samsung Galaxy S26 con un descuento adicional en tu factura de la luz. Infórmate sobre todas las combinaciones y bases legales en el 800-700-700, en endesa.com o en tu punto Endesa. No lo dejes escapar, solo hasta el 4 de octubre.
8: Hay ideas que cuando nacen del talento y la pasión, están hechas para volar, para llegar más lejos, emocionar y dejar huella. Si la tuya ya ha despegado, hazla volar en los premios más importantes de la comunicación en España. Inscribe tu candidatura en premiosondas.com antes del 30 de septiembre. Premios Ondas. La buena comunicación tiene alas.
9: Soy Pedro Piqueras y para cuidar tu memoria te aconsejo tomar The Memory con DHA que contribuye al funcionamiento normal del cerebro. Recuerda, The Memory.
10: Radio. Ser Tarragona, Radio Reus.
11: Necessites un diagnòstic per ressonància a temps? Centre Mèdic Alomar.
12: Qualitat i rapidesa. Som a Tarragona, Reus, Valls, Amposta, Tortosa, El Vendrell i Benicarló.
11: Un diagnòstic de qualitat a prop teu.
12: Centre Mèdic Alomar. Perquè un diagnòstic no pot esperar.
13: A la teva empresa la seguretat és prioritària. Amb Sonet Plagues protegeixes el teu negoci de la legionel·la amb controls, prevenció i tractaments certificats. Confia en els nostres experts i garanteix un espai segur per als clients i treballadors. Sonet Plagues. Tranquil·litat també a l'aigua. sonetplagues.com.
14: Cupra Baycar et convida als Jovacar Days. Del 14 al 19 de setembre emporta't un Cupra León finançat per només 210 euros al mes. Només 6 dies als nostres concessionaris de Tarragona i Reus. Inscriu-t'hi ara i consulta les condicions a grupjovacar.cat. Vine i descobreix els Jovacar Days. T'hi esperem.
15: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals...
16: Sí, saó.
15: Escolta el que t'hi jugues, Barça.
16: Això és clau.
15: Descontrol i animació, presentat per Sique Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez.
17: Aquest dissabte, Sevilla-Barça. A partir de les 8 del vespre, a SER Catalunya o a l'app i web de la SER.
15: Segueix tots els partits amb nosaltres. El que t'hi jugues...
18: Barça!
15: Amb Sique Rodríguez, a SER Catalunya.
19: Amb el patrocini d'Aquadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
20: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
21: Des del 3 de setembre ja són a la venda les entrades pels espectacles de la 35a edició del festival Temporada Alta, una edició que inclou propostes de dansa, teatre textual, circ contemporani, teatre d'objectes, lectures dramatitzades, laboratoris escènics i projectes híbrids que posen en relació artistes i companyies del país amb equipaments, festivals i institucions nacionals i internacionals. Impossible resumir en un minut un festival de 3 mesos de durada, del 3 d'octubre al 8 de desembre. És a dir, que millor consultar el web del festival. Destaquem, però, l'espectacle inaugural, Has Been, un muntatge del coreògraf Sidi Larbi Sherkawi i l'artista de circ i moviment Martin Zimmerman. Temporada Alta 2026 presentarà més de 60 propostes de creació catalana. La creació gironina continua ocupant un lloc destacat dins d'un festival de vocació internacional en el que no hi faltarà el torneig de dramatúrgia catalana, la música o el cinema. 91 espectacles, 22 estrenes absolutes, 21

Porteu-vos els cinturons, perquè aquí arrenca el Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer. Esports i filigranes, fins a les dues a SER Catalunya.

0: Bon dia, com esteu?
1: Doncs molt bé.
0: Hem de fer l'exercici,
2: sí,
0: perquè val la pena que els oients escoltin de tirada tots els partits d'aquest inici de temporada.
1: De tirada vols dir...
0: Seguits, és que és una barbaritat.
1: Un de l'altre.
0: Mira, Elx 0, Barça 5.
1: Sí.
0: Barça 2, Atlètic 0.
1: Sí.
0: Barça 5, Rayo 2. València 0, Barça 5. Barça 5, Feyenoord 1. Llevant 2, Barça 4. I ahir Barça 7, Racing 2. O sigui, és que és una barbaritat. És que és increïble. És que és molt bèstia.
1: Sí, sí.
0: És que és el Barça de Guardiola.
3: No, it's not. It's better. It's better. I'm sure.
0: És millor que el teu, Pep?
3: Segur, home, segur que sí. Deixeu-me en pau. Segur que sí.
1: No molesteu.
3: Sure, for sure. For sure.
0: Ets com Puyal, no? Deixeu-me en pau.
3: Yes, yes, yes. Don't want to speak about it. Okay, it's okay. It's fine. Okay, right.
0: Són 33 gols. 33 gols a favor i 7 en contra.
1: És una mitjana de 4 i mig, una mica més per partit, comptant els 7 partits que s'ha jugat entre Lliga i Champions, un gol rebut per partit, però sobretot és el que transmet l'equip, no? Aquesta fam, aquest anari, aquesta idea de joc, aquesta riquesa de recursos, aquesta generar ocasions, aquest marcar gols, aquest sotmetre al rival. Per això jo crec que sí, que s'aguanta la comparació. No estic dient que sigui millor o pitjor o que acabem guanyant 6 títols, tant de bo sigui així, sinó simplement que el que ens va provocar aquella irrupció del primer any de Guardiola, jo crec que aquest Barça de Flick 3.0 pot mirar-li els ulls a aquell equip.
0: Ho dius sabent que possiblement te'n penediràs d'aquesta comparació, però
1: no,
0: sense parlar-ho, sense parlar-ho,
1: sí.
0: El Flac i jo vam pensar el mateix. El que t'hi jugues Barça i després el Larguero, que recorda el Barça de Guardiola.
1: Passem massa temps junts.
4: Aquest any el Barça porta 28 gols en Lliga en 6 partits. L'any passat, l'Oviedo, en 38, en va fer 2 menys.
0: O sigui, el Barça ja ha marcat més gols que l'Oviedo
4: en tota la temporada passada.
0: Que bèstia, que bèstia. Ho hem comentat al bar, que ja teniu disponible al YouTube del Que t'hi jugues, també del diari As i de Carrusel, i ho comentarem ara a la ràdio. Que t'hi jugues.

0: 12 i 9, escolteu el que t'hi jugues a ser Catalunya. Avui amb un trident de luxe, José Mari Vaquero, gran capità, què tal, com estàs?
1: Bon dia, què tal?
0: Lluís Carreras.
2: Molt bon dia.
0: Exjugador del Barça i de l'Atlético, que juga contra el Madrid aquest cap de setmana. Igual que la Olga García, com estàs?
3: Molt bé.
0: Per tant, un cap de setmana intens, especialment intens per vosaltres, que heu jugat al Barça i a l'Atlético de Madrid. Recordem que dissabte a les 9, Sevilla-Barça, el Sánchez-Pizjuán. Diumenge a un quart de 5, 4:15, Atlético de Madrid-Real Madrid. Per cert, després us ho recordo, però si voleu venir a veure i a viure en directe el que t'hi jugues Barça dissabte,
1: ara,
0: obrim les portes del Toreschi.
1: Digo.
0: 606-32-72-11, 606-32-72-11. Ens envieu un missatge de text o d'àudio per explicar-nos quants vindreu. Així tenim un mínim control. Obrirem portes de l'estudi Toreschi per poder seguir el Sevilla-Barça en directe.
1: Serem de conya, ja veureu. 606-32-72-11. Aquí us llegeixo.
0: Vindrà el Cristóbal, el Tio Faja, el Gonzalo, que ahir una mica més i es maten.
1: Sí, sí.
0: Tots els bojos de la taverna i us esperem a vosaltres. 606-32-72-11, si voleu venir a viure la ràdio en directe, a seguir el Sevilla-Barça dissabte a les 9 de la nit. Des d'una hora abans, portes obertes a l'estudi Toreschi, a les 8 comencem.

0: la retransmissió del que t'hi jugues Barça. José Mari, al bar...
1: ¿Qué quieres?
0: Al bar...
2: ¿Qué quieres? ¿Qué pasa, coño? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres?
3: Dones por, home, tranquil.
2: Calma, home, guanyar.
4: Diguis, que què quieres?
3: Quan es guanya tot és més fàcil.
0: És que l'objectiu del que t'hi jugues també és acompanyar sentimentalment a la nostra audiència i quan guanya el Barça tenim més energia que, i quan perd estem emprenyats.
3: Què vols dir? Que jo no dono aquest carinyo?
0: Sí, t'anava a dir que al bar has dit una frase que m'ha encantat, la cito en castellà perquè el bar s'emet per tot el món.
3: Afortunadament.
0: Aquí i ara disfrutar. A mi lo del sufrir no me gusta.
3: No, jo sempre he dit que, sobretot, la gent ha de disfrutar aquest moment. Aquesta frase de... sobretot en català i al camp de l'Assa, sempre de avui patirem una altra vegada. És a dir, aquesta expressió, doncs bé, partits importants, potser has d'estar una mica preocupat, però ara s'ha d'estar disfrutant, tenir il·lusió i tot el que vingui de fora del pont aeri, escolta, per ells.
0: Lluís.
5: És que hi ha tants partits i tantes rodes de premsa i tants programes i tants dies que hem d'anar analitzant dia a dia. I ara el dia surt un sol esplèndid, a pesar que ahir va ploure, no? Amb un Barça, encara no, com el Barça excels de Guardiola, però que s'hi pot acostar amb matisos, amb molts matisos diferents. I és bo que ens ho faci recordar i és bo que hi pensem, perquè estem parlant d'un dels Barças millors de la història. Hansi Flick, i també ho he dit en el bar, i ho torno a repetir perquè sé que a José Mari li ha agradat, ho estem cuinant tot a foc lent, no? I quan cuines tot a foc lent, amb fitxatges, guanyant lligues...
3: M'agrada moltíssim. M'agrada la cuina i aquesta frase, mira, no l'havia pensat. Et robaré aquesta
4: frase. Deixa-li dir la frase, José Mari.
0: No. Aquest Barça es cuina foc lent, però va ràpid, eh?
5: Sí, va ràpid, es cuina foc lent, però va ràpid en molts sentits de, repeteixo, guanyar lliga, bons fitxatges, tirar de casa, tirar de la Masia, tirar de la cantera, i és bo que psicològicament els jugadors diguin no, és que aquest any és que volem la Champions. Estan preparats per això. Després s'aconseguirà o no s'aconseguirà. Però el camí que s'està fent, que estem fent, per mi és perfecte.
6: Jo recordo de les primeres rodes de premsa que va dir Hansi Flick que la millor versió del Barça seria a partir del, després del paró de seleccions.
0: És veritat. Pues com serà?
6: I a mi realment això és el que em preocupa perquè estem veient un Barça sense sostre,
7: no
6: que realment ara s'ha de gaudir, estic molt d'acord amb aquesta línia, però sobretot jo crec que estem aconseguint doncs, que tots els jugadors que venen, sembla que portin 3 anys a la plantilla, tothom s'ha adaptat, els jugadors estan tothom amb aquesta fam competitiva, i després doncs, jo crec que ara mateix també el que dèiem en el pont aeri, hi ha moltes situacions que no s'estan acabant de succeir, i això de que el Barça cada vegada amb la samarreta ja estigui guanyant, jo ho deia l'altre dia, per mi m'està sonant molt quan el Real Madrid guanyava mitjançant la samarreta amb la Champions, i ara el Barça ja mira la plantilla d'ahir, 8 canvis perquè l'entrenador ja sap que encara que posi els titulars és molt difícil competir amb això.
0: Sí, al bar l'Eloi Lecina, que és periodista i madridista, es queixava de que els rivals del Barça posen suplents i creu que serà una tònica d'aquí a final de temporada perquè com que ja saben que perdran el partit...
4: Però si haguessin posat els titulars del Racing ahir...
0: Va dir José Alberto que era 0-4. El dia sí, que els tocava que... anar a la visita al dentista. Clar,
4: jo crec que s'ha de posar en context que el Racing és un equip que no té tant recursos com el Barça, que té 3 partits aquesta setmana i ha prioritzat i optimitzat recursos i ja està. Si el Racing només hagués tingut un partit de la setmana, hagués jugat amb molts més titulars.
2: I va rotar també l'Elche. Aquesta setmana va rotar l'Elche. 2-3.
0: Sí, al Madrid se li va escapar el partit i aquesta és una de les diferències. Ho comentava a Carrusel, que el Barça quan va 0-2 va buscar el tercer, el quart, el cinquè i en canvi el Madrid no.
3: Jo vaig una mica més llum. Jo crec que a mi m'han recordat més el Dream Team, la construcció, vull dir, perquè va arribar Johan, líder indiscutible. És veritat que el Flick se l'està guanyant, és a dir, no va venir aquí com indiscutible com Johan, però sí que està fent aquesta xarxa de persones amb futbolistes que està fent el que hem dit abans d'una un equip plantilla, una plantilla equip. I això va ser l'èxit del Dream Team. Si recordeu, jugava igual Guillermo que Chiqui que Eusebio, Goicoechea que Xapi, és a dir, aquesta polivalència de molts jugadors, aleshores, aquesta construcció s'està fent. I aleshores, bueno, nosaltres hem guanyat la Champions el quart any. Aleshores, hi ha temps, perquè aquesta plantilla, l'altre dia vaig dir també, no? És molt jove, han vingut homes que feien falta, Rodri, experiència no només en el, jugant a la xespa, sinó fora del camp, tranquil·litat, naturalitat. Això que m'agrada a mi dir, tenim un equip socialment anormal. Són gent anormal,
0: Perquè són normals.
3: Perquè són normals.
0: És boníssima aquesta. Una... Ara, s'han dit grosses en 10 minuts d'aquest i jugues, eh? Flac, i hem comparat aquest Barça amb el de Guardiola i José Mari Vaquero, Hansi Flick, amb Johan Cruyff.
3: En la construcció.
4: El temps... I jo en la irrupció.
1: Jo tenia una esperança, que era dividir la selecció espanyola, però segurament no va a ir nadie a casa en la selecció espanyola, o sea, no sé con quién voy a enfadarlos esta vez.
0: Demà hi ha llista de Luis de la Fuente, la viurem en directe al Que t'hi jugues. Estem pendents a aquesta hora del migdia, Nil Solà, què tal, com estàs?
7: Hola, què tal a tots, bon dia.
0: De les proves que li han de realitzar a Joan García, que ahir va ser substituït per Chesney, no agafis el micròfon que s'escolta malament en antena.
7: Ui.
0: Ja veuràs, mira, si la, veus? S'escolta un... Si et posessis els auriculars ho percebries.
7: Sí, sí, sí.
0: S'escolta un zzzz.
7: Don't touch, don't touch.
0: Què és el que no entens de l'anàfis del micròfon?
7: Sí, aparti la mà.
0: Aparta la mà. Fica-la a la taula, la mà.
7: A la taula, la mà?
0: Ah, així,
7: la taula,
0: vinga.
7: Pendents de les proves mèdiques de Joan García, a aquesta hora encara no hi ha el resultat, però el que sí que podem explicar és, com ja vam informar ahir a la nit al Que t'hi jugues Barça, la sensació és de que no hi ha res important. Uf. Que aquesta aturada li pot anar bé, que ha d'acabar de confirmar si es pot jugar o no el partit de dissabte, però que són les molèsties, que no hi ha lesió important en cap cas. Això és el que ens expliquen des de l'entorn del futbolista, a l'espera del que les proves ho confirmin.
0: Però jugarà dissabte? Per la nostra tranquil·litat, pregunto.
7: És la gran incògnita.
0: És a dir, aquest, li han de fer les proves, el Barça farà un comunicat oficial, el que ens traslladen és que no és res greu.
7: Correcte.
0: Però encara no podem assegurar que...
7: Correcte.
0: Pugui jugar dissabte.
7: Correcte. De fet, és el mateix, don't touch.
0: Però ho percebies tu, Flaqui, o sóc jo l'únic que està tarat?
4: Ho percebia, ho percebia.
0: Ah, val, val. Mira, ja veuràs, sí, un moment de silenci. Un moment de silenci, un moment de silenci, un moment de silenci. Ara posa la mà al micròfon.
4: Ara no.
0: Posa-la tu, Nil. Has vist?
4: Ap, és el Nil!
7: És el Nil!
0: Té molta més energia. Aviam, posa la mà, Nil.
5: Sí, ara ho sento jo i tot, sense
6: cas. Sí, sí, s'escolta.
0: Treu-la, ara la posa el Bermúdez.
4: Tens ànima, tio.
0: Que bèstia, tio, és veritat.
7: Estic mort,
0: no té ànima.
7: Em sou passar moltes coses.
2: És un espia, és un espia.
7: És un
2: espia.
0: Terrestre.
2: Del pont aeri. És un espia que està aquí.
4: Bermúdez de Sia.
0: A l'Alberto a la taverna em diu l'Helena que també li va passar, que feia molt soroll o que no en feia.
4: Doncs ni la
0: feia molt.
2: O sigui, això juga al meu favor.
7: No vull entrar en comparació.
4: Nil i Alberto separats al néixer.
7: No vull entrar en comparacions.
4: Separats al néixer.
0: Va, que hem d'entrar a la classe del professor Flaquer per posar les notes.
4: Espera,
0: del partit. Estic fent un...
4: un
0: next coming. No?
4: Sí.
0: La gent està enganxada a la ràdio.
8: Jo estic molt preocupat pel tema del porter. Perquè com sàpiguen el Sevilla que juga el Chesney, igual juguen amb els titulars. I això no ho vull permetre, això. Si sabem que juga en Joan García, ja sabem que sortiran amb els suplents.
0: Què va fer Chesney a la jugada aquella?
5: Dormir-se.
6: Sí.
5: Tenir massa temps per pensar. Al final, quan reps una pilota del teu company, del central, has d'executar molt ràpid. Has de preveure ja, anteriorment, que rebràs la pilota, controlar orientat i intentar alliberar d'on ve el passe. I si no, escombrar cap amunt. Jo crec que va tenir massa temps per pensar el control. Recordem, l'aspecte tècnic més important no li va sortir bé i arrel d'aquí es va dormir.
6: I sobretot jo em quedo amb l'ànima de quan surt escalfar en la segona part, ja se'l veia amb aquesta predisposició de buah, quin marron aquí, plovent, haig de sortir ara aquí a jugar, i en el moment en el que fa el control es veu atropellat per una situació que té diferents passades, però intenta intentar com fer un control, després ja veu que l'està pressionant.
0: Control, regat, passades, fa un embolic mental.
6: I ara la pregunta és el tema d'això del que dèiem, Hansi ha confirmat que és el seu segon porter. Llavors, aquí ja ve el neguit.
5: Hansi té un marrón.
6: Sí, sí.
3: No, mira, totalment d'acord de lo que acaba de dir. Jo crec que no estava preparat per jugar. Va ser una sorpresa i l'ha agafat fred, perquè fotia fred. Ell estava a la banqueta i li van dir, escolta, has de calentar. I va sortir i és un home gran, necessita... Normal.
4: És un home gran. És que...
7: Sí, és un home gran.
5: En tots els sentits.
3: És que és veritat. És a dir, que aquest cos li has de donar...
0: vida.
3: Gasolina, eh? I entens? Sí, sí, has d'estar preparat. Jo crec que estava molt fred, no esperava, i aleshores es va complicar la vida per això. És a dir, va pensar una cosa, però no estava preparat per pensar aquesta cosa. I em va embolir ahir.
0: 12 i 20, Nil, què diu el vestidor després d'aquest 7-2? Què doncs... va dir Hansi Flick i quines sensacions té després d'aquesta nova golejada del Barça?
7: Doncs a falta d'arguments reals per poder discutir el que li està passant al Barça o buscar alguna cosa negativa, ara s'ha posat de moda això de dir aviam si el Barça arriba al març d'aquesta manera... Hansi Flick el que té molt clar clar és que ara s'ha de gaudir del moment i el marge veurem.
9: It's always good to have a great start.
10: Sempre és bo tenir una gran arrencada, ho estem fent bé, però més important és tenir un bon final i volem treballar en això. Crec que estem en un bon moment i l'hem de fer servir. El proper partit serà molt difícil a Sevilla i volem guanyar cada partit. Quan recordes la temporada passada, sé el resultat. Clar, el recordo. També va ser abans de l'aturada de seleccions i hem d'estar preparats.
9: But it was before the international break, so we have to be ready for that.
7: Part d'aquest gran èxit del Barça, de fet la millor arrencada de la història del Barça amb aquestes 7 victòries consecutives, recau en Rafinha i a la seva nova posició, 11 gols comptant Lliga i Champions, li ha posat allà Flick i reconeix que és l'entrenador que li ha canviat la carrera.
11: De los otros no puedo decir nada, pero la verdad siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir, que es el entrenador que me cambió tanto la mentalidad dentro del club como lo que pensaba yo de mí mismo. Entonces yo soy muy agradecido por él y siempre que pueda voy a demostrarlo.
7: Aquest és Rafinha parlant de Hansi Flick, un Rafinha que és a la gespa i també a fora un dels líders d'aquesta fam que transmet al vestidor, i ahir també ho va voler explicar.
11: Yo creo que esto es hambre de los jugadores, ¿no? De querer siempre más. Nosotros tenemos la mentalidad que siempre que podamos tenemos que buscar más goles, generar más ocasiones. Y bueno, aparte se nota en el campo, ¿no? Como somos muy compañeros uno de los otros. Y en este momento creo que lo vio Lamine mucho mejor posicionado para hacer el gol. Y bueno, creo que así tenemos todo para estar ahí en el topo.
7: Va brillar en el topo, va brillar Rafinha amb aquest hat-trick, el primer doblet de la carrera ahir amb dos golaços, tot i que ho li han contat a pròpia porta, de Joao Cancelo, que tenia la seva primera titularitat en Lliga i que reconeixia que més enllà de que el vestidor ara mateix tothom està molt bé, el Barça ho vol guanyar tot.
12: Creo que el equipo, todos los jugadores estamos bien, muy bien físicamente, todos listos para jugar, y eso es importante, que haya competitividad en las posiciones, porque es saludable para el equipo y estamos todos con el objetivo de querer ganar todo este año. Puede ser que se dé, puede ser que no, pero vamos a hacer lo posible para que se lo haga.
7: Doncs Cancelo, que valorava aquesta victòria del Barça amb aquest doblet o no que va marcar, el que està clar que també va explicar que és el millor gol que havia fet en la seva vida.
0: És un mig doblet, no? Un gol i mig va fer Cancelo, que un dels que va marcar li atribueixen a Asier Villalibre. Per tant, són tres gols de Rafinha, de Cancelo no dos, sinó un de manera oficial.
13: Sis gols do Brasil! Sis gols do Brasil! Sis gols do Brasil! Que o Cancelo é meio brasileiro. Pro, cuidado, é? Três do Rafinha, um do Gabriel Jesus e dois do João Pedro Cancelo. Do João Pedro, sabia?
14: Do João Pedro.
13: Ah! João Pedro Cavaco Cancelo. Se viu?
0: Cavaco, però, per tant, Barcelona?
13: Sí, és el que diuen els de Barcelona quan estan resfredats.
14: Cavaco.
13: Sis jugadors.
0: Sí, sí, es diu així, sis gols, Pedro Cavaco Cancelo.
13: Sis gols brasileiros que fan. I per què el Barça juga tan bé? Ah, per què juga tan bé? Ja t'ho dic jo. Pelo Brasil!
0: No havia caigut que compartien nom, Cancelo i el jo, nostre Pedro. Personatge, el que tinc jugat.
13: Són tres jugadors pràcticament brasileros. Si ells estan no camp, victòria segura!
0: Què és el que més us sorprèn d'aquest Barça?
6: Què és el que no ens sorprèn?
0: No, el que més us sorprèn.
6: Ah, el que més ens sorprèn. Jo crec que a l'estat de forma de tots els jugadors. Crec que estem veient des del propi Adeyemi, jo crec que és la capacitat d'aquesta resiliència que té Hansi Flick, en que convertint els seus jugadors, quan estan possiblement oblidats, de convertir-los en el seu prime. Estem veient aquí a Gabriel Jesús, que semblava Ronaldo Nazario finalitzant quan estava aquí en el Barça o en l'Inter. Després estava aquí Adeyemi, que deien que no jugava al Borussia perquè tenia problemes, i el veus aquí encara en el minut 88 corrent, que encara està al Camp Nou corrent ara. I després, doncs, jo crec que és la millor versió de tots els jugadors, amb aquesta confiança, i a mi la por que em fa, que és el típic catalanet patidor, és veure, hem de gaudir, sí, però la realitat és el fet de, ojalà el Barça continuï així, perquè la veritat és que a dia d'avui estem gaudint molt i veiem moltes similituds amb altres anys.
5: A mi el que més m'està sorprenent és la fam. La fam, la que tots i cada un dels jugadors surten al terreny de joc, la fam després de marcar el primer, de marcar el segon, de marcar el tercer, i crec que l'encert de la Secretaria Tècnica, de la Direcció Esportiva, en el fet de fitxar jugadors notables, notables en molts sentits, notables i que s'han adaptat molt bé a la manera de jugar de l'equip. I direm, és fàcil adaptar-te a la manera de jugar quan tens jugadors com Pedri, com Olmo, com Fermín, com Cubarsí, etc. Bueno, o no, perquè el Barça té una forma molt determinada de jugar, no? I veig que s'ho estan passant bé, i veig que s'ho estan passant bé, i això és molt important de cara al jugador i també de cara als rivals. Crec que el Barça comença o segueix creant una tendència de joc, d'esperit i de rauxa.
3: Bueno, ja l'han dit tot.
0: Doncs et pregunto pel si alguna cosa et preocupa.
3: No, mira, jo per complementar una mica això, jo crec que l'acert aquest de complement per possessions i velocitat de transicions, jo crec que ha sigut un acert impressionant, perquè en mig camp hi ha jugadors amb una mida tàctica i tècnica fantàstica, i això per als delanters que té amb aquesta velocitat per les transicions és importantíssima. Però per sobre d'això, jo crec que Rodri també era el complement, entre cometes, que feia falta. Jo crec que encara falta algú, crec.
0: En defensa?
6: A mi en defensa, sí.
3: No ho sé, però amb personalitat, saps? És a dir, una mica més de... Pues, guanyar.
0: Un central amb jerarquia.
3: Per exemple, no? Tipo Rodri. Per què? Perquè al final tu notes que aquesta xarxa personal amb Rodri, que ja venien del Mundial, i no venen del Mundial d'un Mundial dolent, o un Mundial normal, sinó que han guanyat amb el capità, amb el que ha sigut pilotador. Aleshores, tot això ha sigut un complement increïble per a aquesta xarxa personal de connexió. I, per exemple, el que veiem ara entre Rafinha i Lamine reflexa moltíssimes coses. Això és la maduresa d'un, la joventut d'un altre, que és el líder de tota aquesta generació que arriba de la Masia, i per això t'estic dient que em recorda una mica la creació del Dream Team.
0: És bèstia aquesta frase, venint de José Mari Vaquero, que et recorda el Barça de Hansi Flick a la creació del Dream Team. Per recollir el que ha dit del central, això és una de les coses que pot preocupar, aquesta sensació de fragilitat defensiva en alguns moments, ahir dos gols encaixats, o no? Ho dic per si hi ha alguna cosa de la que haguem d'estar pendents, o...
5: Bueno, tots tenim en el pensament que ara estem gaudint, però que quan vinguin els partits importants, amb equips de més entitat i categoria que els que s'han jugat, veurem què passa. Jo sempre penso que els equips es dominen pel mig camp, tenim el millor mig camp possible, amb Pedri i Rodri com a fixes, i després l'alternativa al tercer, imagina't, Fermín, que si pot ser Olmo, que si pot ser Bernal, etc etc. Per tant, jo crec que els partits es gestionen des d'aquesta faceta. És cert que et falta experiència, que tant Cubarsí com Gerard Martín l'aniran acumulant darrere els anys, per això dic que és molt important sembrar, cuinar-ho foc lent, però sembrar per anar recollint. Crec que aquest pot ser un any per recollir, però clar, central expert, sí, vale, on te'l vas a trobar. Tampoc es anava per Rodri, jo he escoltat a Deco que va sorgir una possibilitat de mercat i se'l va fitxar, no? Que és la peça angular i que per aquí es mou tot l'equip. Els centrals, els defenses del Barça, de qualsevol equip, han de guanyar duels, han de ser importants en situacions d'un contra un. Per mi Cubarsí ho és, els altres, bueno, veurem.
6: Sí, jo crec que al final, la veritat és que estem veient que el Barça sentència a partir del minut 7, dona la sensació que el Barça a la primera meitat ja directament tanca els partits, cosa que és molt important també, però jo sí que trobo a faltar aquesta... Veig que hi ha molta fragilitat a nivell defensiva. De mig camp cap endavant tenim unes transicions i un equilibri que el que mou genera moltíssim a l'equip, però sí que, per exemple, la jugada d'ahir, si corregiu-me si potser m'equivoco, és Maguet el que va marcar?
5: Sí.
6: Doncs en el moment en el que fa una finta de cop i volta, els dos centrals es queden allà fixant, té un component de sort que ajuda, però el calendari el Barça li està ajudant. Això m'agradarà veure quan comenci així a la palestra amb altres rivals d'entitat, perquè la notícia és que Cubarsí és veure qui li acompanya, si Christensen, si després, en aquest cas, Gerard Martín. Jo crec que la parella d'ells és Cubarsí, Gerard Martín, però sí que jo, a mi em falta una referència que lideri, en aquest cas, com Rodri, per quan arribin els partits importants, que crec que aquest any l'objectiu que tothom vol és la Champions.
0: Són dos quarts d'una, ara faré un altre Nextcom, Inflac, i amb el teu permís.
4: Jo, i tant.
0: D'aquí una estona l'Operú.
2: Especial parts d'un cotxe.
4: Parts d'un cotxe.
2: Perquè jugava contra el Racing, que és el que fan els cotxes.
4: Ah.
2: Saps?
6: Està bé dilada, eh?
2: Sí. Ah. Racing, cotxe.
4: Quin cotxe?
2: Racing. El racing de Santander.
0: Per què et surt cara de Núñez?
2: Ha sortit cara de Núñez, eh? No ho sé. M'ho expliques?
0: Abans entrem a la classe del professor.
15: La classe del professor Flaquer. excel·lent.
4: Que el Barça ens deixi sense paraules. 7 partits, 7 victòries, 33 gols a favor, un xou a cada partit, millor inici de la història, per fam, qualitat, recursos, ocasions, gols marcats i superioritat respecte als rivals, ho dèiem abans, em recorda la irrupció del primer Barça de Guardiola. És tanta la felicitat que en genera aquest Flick Team 3.0 i em costa tant trobar les paraules que li facin justícia que vaig al diccionari de sinònims per dir que aquest Barça ens flipa, ens adelita, ens agrada, ens alegra, ens anima, ens engresca, ens captiva, ens diverteix, ens enamora, ens encanta, ens encativa i ens encisa. Ens enlluerna, ens entreté, ens fascina, ens sedueix, ens al·lucina i fins i tot ens barrufa.
15: Notable!
4: El factor de Yemi. Reconec que el seu fitxatge em va generar expectatives baixes. Jugador per segones parts, per restar minuts a algun dels titulars, vaig pensar... Ai de mi, mira que dubtada de Yemi. Quin encert de Deco i un altre exemple del reimirisme de Hansi Flick que converteix en or tot el que toca. Hi ha exhibició de velocitat, resistència, regat, desequilibri i generositat. El seu sprint al minut 90 per donar el gol a Lamin mereix menció d'honor.
15: Satisfactori.
4: La competència bestial. Flick ha convertit moltes posicions en els jocs de la fam. Jugava molt car. És clar que hi ha jugadors intocables, però gairebé mig equip ha de barallar-se per ser titular. Si Gordon ha tret la millor versió de Dayemi, ara l'alemany provocarà el mateix en l'anglès. Què dir del que ha suposat per Cancelo la irrupció de Xavi Espar? Olmo comença a rutllar perquè Fermín l'ha apretat. A la pretemporada i a l'hora de dissenyar la plantilla, Flick va posar una única condició i l'està complint. Competitivitat.
15: Suspès.
4: Que encara jugui Chesney. Ens ho podem prendre a broma, però seriós. Puc entendre que ahir amb 4-1 i partit sentenciat el posis. Però ja està, molt agraïts a Chesney i el que ha portat, sobretot a nivell vestidor, però això ara va de competir. I tenint Livakovic, que jugui Livakovic. Té que ha estat un gran porter, però el temps passa per tothom. Aquí Flick ha de posar ordre. Si es refreda Joan Garcia, no ha de jugar Tec.
3: Oh, afortunadament ha dit que l'han deixat sense paraules. Collons, tu. Si t'hi has parlat més que mai.
4: Les meves valoracions tenen un timing...
3: Joder.
4: I normalment és un...
3: Sense paraules, diu, joder.
4: Ah, però ja he dit que he anat al diccionari, que jo no trobava paraules.
3: Joder.
4: He agafat el diccionari i he trobat 30 sinònims.
0: Tens fill de covarsia,
4: eh? No t'ha agradat?
0: Sí, sí,
4: no t'ha agradat, tampoc.
3: Escoltaré altra normalment vegada, pals, anaré.
4: Els, normalment, escolta, anaré els pals al diccionari. Normalment els pals a les notes els posa al carreres. Ara ja t'hi sumes tu.
3: No, no, jo no. Jo
4: ah, sí.
3: T'he fet una reflexió.
4: Pues fes-ho tu.
16: Però m'ha agradat molt que hagis dit que ens borrufa.
4: Ens borrufa. Portat, he volgut acabar amb aquest.
16: M'ha portat a la meva infantesa, clar. És a dir, abans d'ahir.
4: Sí, clar.
0: El que encara no sabeu del Barça-Racing, us ho explica el Santi Obay a la Contracrònica.
15: Flick sempre diu que s'entrena com es juga. En aquest cas, s'escalfa com es juga. Em fixo en la part final de l'escalfament i, casualment, Cancelo va fer dos golaços idèntics als que va fer durant el partit. En canvi, miro a Lamin i els quatre xuts que va provar a l'escalfament els va fallar davant Livakovic, presagi del que es convertiria a la nit. Em fixo també en les rutines de Lamin prepartit. Surt al camp amb la mà embenada, un embenat que s'anirà traient a poc durant la primera meitat. Es posa a la part de fora de les fotografies amb els nens, al costat del cat. Quan acaben les fotografies, va buscar aigua, llença una mica per la línia de banda i després li llença una mica més al cat. Sembla que s'han fet amics. De fet, el cat va ser aquesta setmana el convidat estrella a la festa d'aniversari del seu germà petit, el Kane. Acaba el partit i els jugadors del Barça protesten. Amb 7-2 d'afegit, els semblava poc 4 minuts més. Són insaciables. Acabem-ho, dona, que ens mullarem. Sembla no importar-li ni a Koundé ni a Balde, que es queden després del partit fent la curs navet. Tot bé a la sortida? Pregunto. Sense incidències. La pluja genera caos, però un caos controlat. Tanquem la paradeta i fins després de l'aturada.
0: Per cert, Cat va venir a veure'ns a l'especial que vam fer amb Catalunya
16: sí,
0: Ràdio.
16: Sí, teniu fotos molt xules, eh?
0: Ja no me les has passat.
16: No me les he passat, no les vaig fer jo.
0: Les vaig fer jo.
16: No sé.
0: Oh. Les vas fer tu, no?
16: Jo vaig fer una amb el Cat, però estan penjades a l'Instagram de Ser Catalunya.
0: Ah.
16: La teva foto amb el Cat està penjada a l'Instagram de Ser Catalunya.
0: Ostres. Jo només la vull per ensenyar-li als meus fills.
4: Ah.
3: Saps què estava pensant ara que estava parlant
4: Santi? Què?
3: No?
4: Què?
3: T'interessa de veritat o...?
16: Què quieres?
4: Va, digues.
3: Digo o no?
4: Ah, digues. Digues
16: què quieres tu ara? A ver.
3: Me preocupa el control, no le domine el control a la ment.
4: ¿Cómo?
3: Que su control mental no le domine el control del juego a Damien.
4: ¿Eh?
3: Mira en el diccionario.
0: Controla, que pensar,
3: ¿eh? Em preocupa una mica, por dir una manera, que té massa control de totes les situacions. I això, a vegades, crec que és un espai que ell ha de dominar d'una altra manera. El otro día, por ejemplo, va a hacer gol y en el agua...
0: Perdona, no lo entiendo.
4: No, pero Carreras sí. Va fent que sí amb el cap, per tant...
0: Tu sí que ho entens.
5: No, a veure...
0: Clar, sense, com que estar junts, no, el Barça...
5: Sense profunditzar...
0: Això ho explicava Cruyff, no? Ho explicava Cruyff, això.
5: No, sense profunditzar, jo sé on vol arribar, però és extens. O sigui, ell sap que està observat amb cada gest que fa, amb cada situació. Si tu ensenyes als jugadors abans de sortir i estàs sentat a l'escala. Hosti, què fots sentat a l'escala? Bueno, potser és un ritual o és una mania. Mania sentar-te a l'escala, surt a fora, es posa amb el cap. Vull dir que ell sap que té una càmera i no sé si es pot evadir d'aquesta càmera, no? No sé si... És molt més profund, alguna cosa així, no? Però sí, necessitaríem diversos programes.
3: És a dir, està en esa fase de construcció. Y lo dije, creo, hace 2-3 semanas. Él hasta ahora ha vivido solo del talento. Talento descomunal. Ha pasado una serie de cosas y ha tenido que empezar a usar la mente para ordenar un poco su físico y el talento que tiene. Y ahí, como digo siempre, hay el talento, la cabeza, el corazón y luego la habilidad. Y este es el equilibrio que él tiene que encontrar. Yo creo que ahora se está encontrando con la mente y... Esa mejora es la que yo me refiero, porque, como digo, a veces es demasiado frío. Ahí sí que es joven y hay un punto que digo, joder.
5: És que fins que no va fer els dos gols, el primer gol no va somriure i anava a abraçar. O sigui, per mi, el fet de que Rafinha xutés el penal després d'haver ell fallar-lo, però a qui em va agradar Rafinha? Dir, no. De moment hi ha galons, encara. Ja, però molta gent dirà, no, que el torni a tirar a Lamine, perquè si fa gol ja estarà tranquil i content. Són aquestes situacions, jo no sé per on va.
2: Tu has dicho, en talento. El talento no tiene porque es el mejor. Porque es mi hijo.
4: Tu hijo, claro.
2: La cabeza está fantástica porque es hijo mío. Y ahora tengo mejor que nadie y él
4: padre,
2: también.
4: De tal padre.
2: ¿Qué más has dicho?
3: Yo me quedo más tranquilo.
2: El corazón. El corazón. Mientras no lo apuñalen, todo bien.
6: Y la habilidad.
2: Y la habilidad. Que tienen todo.
0: Va, anem a repasar altres notícies del dia.
17: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Perquè l'Atlético de Madrid va golejar el seu partit Osasuna sense Julián Álvarez i el Llevant Athletic Club es va suspendre per la pluja.
18: Els matalassers van guanyar 4-0 Osasuna en el partit previ al derbi del cap de setmana que, segons Simeone, no tindrà res a veure amb la victòria d'ell.
19: Sempre no veo competitiu. Después el partido dirá hasta dónde podemos dar. Está claro que siempre intentamos dar lo mejor. Entendemos que este partido no va relacionado absolutamente nada en nada para el partido del sábado. El sábado vamos a encontrar un rival que, como se ve, tiene una fortaleza ofensiva increíble y, bueno, trataremos de llevar el partido donde queremos y como se va.
4: Recordar el xolo que juga en diumenge, que no vagi dissabte.
0: Aviam si anirà dissabte al Metropolitano. Després llegirem missatges d'oients i en escoltarem també notes d'àudio al WhatsApp del programa, però fixa't, el David ens apunta Rafinha, i és veritat, ja ha fet més gols en aquest inici de temporada que Julián Álvarez en tota la lliga passada. En porta 9 i Julián en va fer 8 a la lliga.
3: Això ara és fàcil. Les comparacions ara és fàcil. És a dir, quan les coses van... És veritat que és la realitat. Home, hi ha una qüestió que és periodística, per dir d'alguna manera, estadístiques, però quan les coses van així és fàcil dir, escolta, és millor que no hagués vingut, tal.
4: Igual Julián aquí en portaria 15.
3: No sabem, potser hagués arribat i hagués fet, no sé, 20 gols.
5: Clar, és que quan va marcar Gabriel Jesús... Portava, no sé si 60 minuts, i ja portava dos gols fets. Sí. Ah, és que el Barça genera moltes més opcions perquè tu facis gol. Jo no tinc cap dubte que Julián no em portaria 15 ara, però em portaria 7 o 8 segur.
0: No ho digui gaire fort, que pobre, si ens escolta Julián Álvarez, ara l'enfonsa.
5: És que vull que ens escolti perquè és el seu partit. Diumenge és el seu partit.
0: El Barça l'ha deixat a l'Atlético per partits com el del diumenge, no?
5: I per retrobar-se amb l'afició.
20: Rafinha ha marcat més gols en aquests primers 6 partits de Lliga que els que va fer a la temporada 22-23 i 23-24 amb el Barça, jugant 36 partits de Lliga, 7 gols, i 28 partits de Lliga, 6 gols.
4: Just abans que arribi, explica.
21: Sí, les meves, bueno, clar, sí, clar. Fins que jo descobreixo que l'esquerra ho fa de nassos, i contra el PSG ho fem tot fantàstic, i allà comença el Xavi, que és un és vident, diguéssim, sí, i ho veu tot, i veu que el Rafinha ha d'anar a l'esquerra. Titan? Mastodontes? Aquí qui és el jefe planta número 1?
4: Ara està al mig, el Rafinha.
21: Bueno, està al mig, sí, bueno, sí, però llavors nosaltres aquí teníem al mig del el Memphis Depay, home, s'havien de respectar els galons.
18: En fi, més partits d'ahir. El Sevilla, rival del Barça aquest dissabte, va derrotar el Deportivo 0-1, gol de Miguel Sierra, i la creu de la jornada va ser el Llevant Atlètic Club, suspès per les fortes pluges, amb els jugadors encara ja al túnel de vestidors. Héctor Rodas, director esportiu del Llevant, explicava al Larguero com es va viure tot plegat.
1: Yo tenía a mi familia allí también, a mis hijos, y asusta al final, y el fútbol es totalmente secundario. La agua te llegaba a los tobillos. Yo en el momento sí que es cierto que no he sido todo lo crítico que puede haber sido, pero viendo ahora las imágenes creo que bueno, a lo mejor se puede haber solucionado un poco antes,
8: claro,
1: que la gente no se hubiese desplazado.
0: En futbol internacional, derrota del Celta a l'Europa League i avui juga la Real Societat.
18: L'equip de Giraldes encara no ha guanyat en partit oficial. Ahir derrota per la mínima a Xipre contra l'Omonia. En partit destacat de la jornada va ser el Milan 0, Benfica 2. Avui juga la Real Societat a Noeta contra el Bournemouth. I una altra notícia, Axel Witsel, ex-Girona i Atlètic de Madrid, entre d'altres, es retira de la selecció belga.
0: Als Estats Units, l'Inter Miami guanya la Campeones Cup.
18: Sí, un altre trofeu per Messi i el seu equip. Messi va marcar un gol.
8: Sí, sí, sí.
18: En va donar un altre a Casemiro. Resultat final 2-0 contra Cruz Azul.
16: Ah, espectacular, eh? Otro título.
0: La Campeones Cup.
16: Sí. La Campeones Cup, la Copa Konami, digamos. La...
0: Ara, que és la vida i el futbol, eh? Messi fent una assistència a Casemiro.
16: Sí, lo lamento.
18: I el que és més sorprenent, escoltar Casemiro parlant de Messi, dient que és el millor de la història, que no és la Copa Konami, cosa que fins fa uns anys tenia vetat, suposo.
0: Nambol, el Barça visita el Montpellier, la Champions.
18: Els de Carlos Ortega van guanyar el debut contra l'Arus i ara s'enfronten contra l'equip francès, segons els tècnics, els dos equips més forts del moment.
22: Sembla que sí, no? Pot ser que el Barça i el Montpellier siguin els candidats més forts per arribar a dues posicions que dan dret a passar a la següent fase.
18: I un apunt en tennis perquè Paula Badosa ha debutat en victòria a São Paulo.
17: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
23: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
17: @ que t'hi jugues.
0: Núria Vilamala.
18: Hola, Núria.
24: Què tal? Bon dia, com esteu?
18: Bé, i tu?
24: Bé, tot bé. Sí. Aquí, enfeinada. Sí, va. Que hem tornat a... Què?
18: Que sí.
24: Ah, vale. Hem tornat a...
0: T'has fixat que te la tira tu i llavors es dirigeix a mi per explicar el
24: sí,
0: que vol dir.
24: Sí, perquè és que em va... No, ho veus? Com em va mirant?
18: Però, coi, estàs intimida. Parlant?
24: Intimida. Parla Lluís,
18: que parla
24: de la
3: Virgolga. Núria, n'està molt sensible avui.
24: Eh que sí? Sí, avui, sí, ja fa uns dies, ja fa uns dies. Sí que la gent al nostre canal de YouTube veurà que avui la taula està de color verd. Això és perquè hi ha Lluís Carreras, ja ho sabeu, el color de la gespa.
18: Sí, però avui està allunyat
21: césped.
18: Del...
21: Césped!
24: Sí, però hi ha el
21: com es
24: pardo,
21: diu?
24: Césped.
21: Césped.
24: Césped.
0: No sé si dir supersticions o manies, césped. Però en tens diverses, eh? Posar la llum de la taula de color verd i sempre posar-te en un córner.
21: Sí. Cespedicions, es diuen cespedicions.
25: A mi se senta a l'escala abans de sortir al camp.
21: No, a mi m'agrada veure-us tots i no haver de fer així, i el césped, doncs, bueno, d'efecte professional.
0: Mira que el camp era al revés, perquè era jugar a mig centro. Saps? Vull dir, si em dius és que jo era lateral dret, em dius que jo era lateral dret.
18: Era polivalent.
25: Sí. De davanter em van passar a ser dolent.
0: Sí, tu vas començar a dalt i vas acabar a darrere.
25: Sí.
24: Sí, que hem preguntat als oients del que t'hi jugues a veure si us compren o no aquesta comparativa amb el primer Barça de Guardiola. La gent està molt d'acord amb vosaltres. Un 74% diu que sí, que aquest Barça recorda el primer Barça de Guardiola. Un 26% només diu que no. I abans heu parlat de que aquest Barça es cuina a foc lent i els oients entren en aquest joc de fer paral·lelismes, diguem-ne, relacionats amb la cuina. I el Francisco ha dit que el Barça és una vitroceràmica d'inducció. Haurem d'interpretar nosaltres perquè ho diu, però ha entrat al joc del Lluís Carreras.
18: Ràpida,
24: no, jo tampoc.
18: Precisament...
21: Perquè escalfa qui se li apropa.
18: Ah,
0: està bé que els oients participin clar, també d'aquestes metàfores.
24: Després sí. Ja l'interpretem nosaltres. Però...
0: Us recordo que dissabte obrirem portes de l'estudi Toreschi per seguir el Sevilla-Barça al que t'hi jugues. Estava pensant que... Si juga Joan García, les obrim. Oi. Si juga Chesney, no.
18: Perquè la gent no et vegi, no?
21: I l'Ivankovic ja l'has descartat.
24: Home, de fet,
0: si juga l'Ivankovic, també.
21: No
0: sé.
21: Abans apostàvem...
0: No, perquè no vull obrir les portes de l'estudi Toreschi i després que perdi el Barça i ens diguin que
24: no,
0: són gafes.
24: Home, no, catalanet patidor, no.
0: Què diu la gent al 606-32-72-11?
21: El 606-32-72-11, que és el telèfon on us heu d'apuntar per venir dissabte a veure el Sevilla-Barça i animar una mica el Barça... També ens hi ha enviat nota de veu l'Àlex.
26: Bon dia, que t'hi jugues. Hòstia, que bé pinta aquest Barça, tu, superequipazo. Ostres, noi. I el Madrid? El Madrid és a segunda, tac, basta.
0: I fa també un compendi de les teves imitacions, fa tot, Vinícius, la porta, Xavi.
16: Fa tot, fa tot. És polifacètic. Seguim amb l'Eric i una gran pregunta.
7: Ei, bon dia, catxalotes, com esteu? La broma del Chesney s'ha d'acabar ja. Aquest tio no pot jugar ni un segon més al Barça. Pues no, si volem algú per fer gràcies i tonteries, que contractin el Dani Rovira o el Goyo Jiménez o algú d'aquests. La broma d'aquest tio ja està. És lamentable que aquest tio jugui al Barça. Barça!
16: T'imagines? Canvia el Futbol Club Barcelona, marxa Joan Garcia, entra Goyo Jiménez. Estaria guai.
0: Ahir hi havia l'actor Julián López a la llotja.
4: Sí, hi havia diversos actors. Sí.
0: Que és el tio que va confondre Enrique Cerezo quan parlava de Julián Álvarez.
4: Guiño a Julián?
0: No sé.
16: I, per cert, si voleu, en l'últim, missatge que acaba d'arribar del Miquel pel Flaqui.
8: Ai. Ei, Flaqui! ¿Qué pasa? Que no estás al tanto que después del parón viene Getafe. La Francisca te espera allí con los brazos abiertos.
4: Ya va Getafe a casa, en todo caso.
8: Venga, que tiene...
4: Un río.
8: Tiene las tuberías atascadas, que ha llovido mucho, tienes que ir allí a...
16: Que seguim, seguim, seguim.
0: S'estava regalant ja l'oient, eh?
16: Ja.
3: Però veus, com la gent... Com la gent està contenta. Però en Flaqui, no només nosaltres estem una mica pendents i atents, sinó que la gent com està, eh?
4: Jo sóc l'asa dels cops. Tothom s'atreveix amb mi.
0: 7-2, per això hi ha alegria, el que t'hi jugues.
9: Insiste el Barça, quiere romper el marcador, quiere poner ya el primero del partido. La apertura de Lamín para Cancelo, se perfila para pegarle de derecha. ¡Vamos!
10: ¡Charraco de Joao Cancelo!
9: Es un espectacular remate de Cancelo desde la pierna derecha.
11: Entra penal.
12: Ha pitat penal
11: sobre Rafinha.
9: I que ha pitat l'àrbitro penalti.
11: Rafinha es mira els ulls a Aguirre Zabala. Va pel 8 de 8. Rafinha!
9: Des del punto de penalti.
11: S'ho pensa, juga enrere, torna amb Cancelo, vinga, torna-hi, torna a provar-ho, Cancelo!
14: No ho puc veure.
9: No ha tenido suficiente con uno que ha querido anotar el segundo. Olmo en el balcón, aguanta el pase para Rafinha, se queda sola.
11: Rafinha, al quart!
9: Showtime Barça, és un espectáculo ver cómo muerde el equipo.
11: Digueu-li a aquest tio que no ha d'estar, no, entre els 30 millors del món, la mare de Déu.
9: Penalti para el Barça. Nada más sacar de centros.
11: Ara per on aniràs, Rafinha. Fa diverses passes, Rafinha. Un altre cop igual. Gol.
9: Capità Bartilleiro, que sigue agigantando.
11: La Tramín que la deixa per Gabriel.
9: Que remata, que remate, que delícia, que golazo. Gol.
11: Quin golaç acaba de marcar Gabriel Jesús. Truca amb ell la mitja mal. Truca amb ell Dani Olmo.
9: Mira de Yemi, minuto 90. Mira de Yemi, com arranca. Mira de Yemi, levanta el público. Sigue de Yemi.
11: Ves un gol de Yemi, està buscant escaradament la mitja mal.
9: Goleada d'escàndol al final con gol de Lamine, que en el 90 pone el Barça 7, Racing 2.
0: Us recordo que si voleu venir al Sevilla-Barça ens heu d'enviar un WhatsApp al 606-32-72-11 a les 9 de la nit de dissabte, des d'una hora abans que t'hi jugues Barça a Ser Catalunya.
16: S'està apuntant gent, eh? S'està apuntant força gent.
4: Pensaves que no vindria ningú?
16: Correu, correu a apuntar-vos, que cada cop hi ha menys llocs lliures.
0: Però correu no, WhatsApp.
16: No, és dir, clar, correu amb els dits.
0: Per cert, el Madrid quines sensacions us transmet en aquest inici de temporada?
27: Per mi, descafeinat i anàrquic. Crec que ja hem vist un Mourinho que venia a canviar moltes coses, però que segueix un mateix patró. Sí que està... tothom parla d'aquesta B baixa, perquè és...
0: BMW, no?
27: Sí, bé, en aquest cas, Bellingham, Vinícius i Mbappé, però em dóna la sensació que els hi falta un jugador referència com un Rodri. Ara podem parlar d'aquesta oportunitat que va tenir el Barça, però necessiten un jugador que marqui el tempo, que sigui com el metrònom de l'equip, perquè juguen a impulsos. Estem veient un equip, per mi, que no acaba de tancar els partits, que qualsevol equip té aquesta potestat de dir que li podem fer mal, hem de continuar fins l'últim minut. I per mi, el fet de que estigui passant tot el contrari aquí a Can Barça, ara mateix ens som conscients que això fa més mal i necessiten, doncs, començar a trobar aquestes sensacions i, ojo, aquest cap de setmana.
25: per mi és un equip fet d'individualitats, de jugadors bons, inclús alguns molt bons, però no tan bons com decidir partits i sobretot campionats, eh? És cert que se'ls hi posa molt de cara al partit, que sembla que dormin, sabadors de que pot ser que amb el seu talent guanyin, però això, curt plaç, o sigui, no té recorregut que sempre a l'últim minut de l'últim segon et surti aquesta oportunitat per fer gol. Veurem també, quan s'enfrontin en equips que realment sí saben el que volen, sí saben el que juguen, les dificultats que té. De moment a Mourinho el tenim parlant poc de futbol, parlant més de coses de l'entorn, crec que seguirà així durant tota la temporada, perquè no crec que tingui molts motius per parlar realment de futbol, i veurem la propera derrota, el proper empat, a veure què ens surt.
3: Bueno, jo crec que de moment té vistiplau de l'entorn, intern i extern, cosa que l'any passat, per exemple, amb el Xavi Alonso no va passar, i a partir d'aquí és veritat que futbolísticament no, encara no ha trobat l'equilibri entre quan està jugant bé en l'atac i quan no està bé defensivament. Per què? Perquè a diferència del Barça, que el Barça la seva defensa pràcticament és en mig camp i pràcticament tot el partit guanyant i sense guanyar continua pressionant, el Madrid no. El Madrid, quan no té la possessió, baixa a la seva àrea. Aleshores, pateixen molt perquè els jugadors de mig camp cap endavant doncs, defensivament són bastant dèbils. No? Aleshores, té futbolísticament molt de treball.
0: Són les 12:51, a la segona hora del Que t'hi jugues, escoltarem l'1x1 especial
16: Parts d'un cotxe.
0: I el tio Faja, a part de recuperar algunes de les declaracions que el president del Barça, Joan Laporta, va fer a l'especial conjunt Ser Catalunya, Catalunya Ràdio, sobre el que ha passat aquests últims dies, amb les estelades, amb les samarretes en suport als empresaris de Ceuta, amb el futur Spotify Camp Nou, seu de la final de la Champions i qui sap si del Mundial del 2030... Però estem pendents a aquesta hora del matí de les proves mèdiques de Joan Garcia i de les convocatòries de seleccions de cara als partits d'aquesta aturada. Demà, en directe, viurem la de Lluís de la Fuente, el Que t'hi jugues. Ara hem conegut la de Jürgen Klopp i el Marcos ens proposa un viatge a Alemanya.
2: El quiosc del Marcos.
0: Hola, Marcos López.
4: Hola, Marcos.
5: Hola, què tal? Com estàs?
0: Perquè Adeyemi és convocat per Jürgen Klopp, torna a la selecció alemanya.
5: Així és, Adeyemi i Ter Stegen, però si lo dices así parece una gran novedad. Si te cuento cómo ha convocado Jürgen Klopp en lo que se vive en Alemania como una auténtica revolución, titula el diario Bild, pues sería menos. ¿Por qué? Ha convocado a 44 jugadores. 44 jugadores ha convocado Jürgen Klopp. Lo ha hecho de esta manera, dos plantillas. La llamada plantilla 1, según explica De Bild, jugará los partidos de la Liga de Naciones contra los Países Bajos de Xavi Hernández en Ámsterdam el 24 de septiembre y Grecia en Augsburgo el 27. Otros jugadores se incorporarán a la plantilla 2, se van los de la plantilla 1 y jugarán los partidos contra Serbia en Múnich 1 de octubre y el partido de vuelta contra Grecia en Salónica el 4 de octubre. Me lo he pasado muy bien armando esta doble plantilla, ha contado Jürgen Klopp en la conferencia de prensa, donde evidentemente se ha certificado el regreso de Ter Stegen, Gnabry y de Karim Adeyemi. Y ha convocado, que eso también es importante, a 16 jugadores nuevos que no tienen experiencia internacional con la selección alemana. Es, sin duda, como explica el diario Die Welt, una auténtica revolución porque acaba con todo lo que había hecho antes Julian Nagelsmann.
0: O sigui, convoca 44 jugadors, els correcte, reparteix en dos partits dels primers, dos partits dels següents, 22 correcte, i 22, dels 44 n'hi ha 16 de nous.
4: Està bé.
5: Correcto.
0: I torna Karim Adeyemi, que no va jugar al Mundial.
5: I 16, i solo resisten 16 que estuvieron en el Mundial, de los 44.
0: Interessant aquest Països Baixos Alemanya, que és el debut de Xavi a Holanda i de Jürgen Klopp sí, a Alemanya.
4: Xavi, Klopp, Klopp, Xavi.
21: El debut.
5: Te desteguen del portero titular.
21: Yes. Yes, ja, yeah. Danke bell. Guten starten i molt bé. Danke.
4: Però està bé, això és una aturada tan llarga i amb tants partits que també rebaixes presència i minuts a la gent, no? Em sembla que és una bona idea, no sé si...
0: Perquè seran quatre partits els que disputaran les seleccions.
4: Són quatre partits, sí.
0: Quatre partits. Sí,
5: són quatre partits i nunca se había hecho, que yo tenga recuerdo reciente, no, nunca una selección había adoptado este formato de...
4: No, jo no recordo, tampoc. El mètode Klopp.
0: Estava mirant Espanya, clar, juga els quatre primers partits de la classificació per la Nations League.
4: Sí, no sé si de la Fuente claro, podria també mismo, fer sí, un parell de llistes, no? Una llista amb A...
5: Es que t'imagines? Doble lista, claro.
4: I una llista B per restar minuts. I així, doncs...
5: Claro, evita la... cargar a los jugadores. Ah. Y es... también permite a los seleccionadores probar nuevos jugadores.
4: I així amb una llista de, amb una llista de 40 a... igual va algun del Madrid.
0: Comença, Flaqui. Espanya juga contra Anglaterra, a Anglaterra, després a casa contra Croàcia, també a casa contra Txèquia, i tanca aquesta primera sèrie de partits internacionals viatjant a Croàcia.
4: A patir.
0: Perquè no s'ajunin jugadors del Barça.
4: Bàsicament per això.
0: Què dices, Marcos?
5: Que a ver qué hace Zidane con Francia. Si hace lo mismo, ¿no? Es que ahora las selecciones, imaginaros qué tipo de entrenador hay, ¿eh? Sí. Jürgen Klopp con Alemania, Zidane, es de locos, ¿eh?
4: Sí, sí. Pues
5: Ancelotti con Brasil, evidentemente.
0: Bueno, pero... Por cierto, Marcos, ¿le has dado un abrazo a Koeman?
5: Efectivamente. De toda la gente que lo ha hecho llegar, a través... Ahí tienes una persona, o no sé si se ha ido ya, que
0: está aquí,
5: vaquero. Mucho más cercana. Está mucho más cercana, sobre todo también Flor, porque tanto Flor como Mara como Mariana, la mujer de Stoikov, son personas muy importantes en la vida de Bartina, y seguro que José Mari y Flor, o Flor y José Mari, lo han hecho mejor que yo en este aspecto.
0: 65 años tenía la dona de Koeman, Bartina, que va a morir ahí.
3: Bueno, sí, una enfermedad larga que parecía por momentos que se recuperaba, y bueno... de tan mala suerte que se le iba reproduciendo, y esta última vez pues ha sido con más dureza y desafortunadamente ha fallecido. Entonces, todo el cariño y el abrazo. Ahora está en un momento difícil, tampoco yo creo que es un momento en el que normalmente te sale siempre, ¿no? Ahora voy a estar, voy a llamar, voy a hacer, y yo creo que estos momentos es donde realmente hay que estar tranquilo, y cuando pase un poquito más de tiempo es cuando realmente creo que las personas que le apreciamos, él tiene que notar que lo apreciamos, él y su familia.
0: Marcos, un abrazo.
5: Hasta luego.
0: Són les 12:57. Farem una pausa al Que t'hi jugues, Flaqui. A la segona hora tenim molta cosa, eh?
4: Molta cosa.
0: Tenim molta cosa.
4: Sí, sí.
3: Què vol dir? Que en aquesta hora no m'hem fet res?
0: Moltíssim. Bueno, tinc la sensació d'haver fet 400 sprints i encara n'hi queden 400 més.
1: Adéu, que vagi molt bé.
4: Culpa meva, que he parlat massa.
3: Quin dia portes avui?
4: Sí que...
3: La pluja t'afecta, eh?
4: Sí que...
0: No, tu.
4: Ah, jo.
3: Tu.
0: Tu, Flaqui, tu.
3: Tothom diu, tota la gent que està ahí mirant, no diu res, però lo pensa.
0: Fons, hi ha molts, mirant.
4: En el fons ens portem bé,
1: José Mari, els tens tots mirant, eh? Els tens tots firmes.
3: Mira com mira.
0: José Mari Vaquero,
3: Lluís
0: Carreras, Olga García, gràcies.
6: Adéu.
0: Pausa, actualitat al butlletí informatiu de la SER, i més Que t'hi jugues, fins a les 2 del migdia.
12: Otro penalti per al Barcelona, eh? L'escàndalo del Que t'hi jugues. Otra vez.
13: Que t'hi jugues.
15: Cadena SER. Septiembre no es volver a la rutina, es volver a los planazos. Tardes de cine, cenar con amigos, ir de tiendas, empezar nuevos retos, porque hay sitios a los que te sienta bien volver y rutinas que te apetece recuperar. Además de tus tiendas y restaurantes preferidos, en Splau te esperan un montón de novedades para cargar pilas y darte ese capricho posvacacional. Vuelve a Splau y redescubre tu rutina.
19: En la rehabilitación de tu edificio, ¿quién quieres que sea tu equipo? No te la juegues. Monvertical tiene la experiencia, un equipo con garantía y más de 25 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Apuesta por una rehabilitación de calidad. Apuesta por Monvertical.
20: El 18 d'octubre, setena cursa Mercabarna. Una jornada esportiva per a tota la família que recorre el mercat. Tallers i botifarrades sardinada solidària en favor d'Obertament. Inscripcions a cursamercabarna.cat amb el patrocini de Plàtanos Ruiz.
22: Et donem aquests 20 segons de tranquil·litat per tu, per respirar. I per al teu Nissan, fins a 10 anys de tranquil·litat amb la garantia de Nissan Més. Fent el seu manteniment en un taller oficial Nissan. Consulta condicions a nissan.es.
28: Quadis Llança, concessionari oficial Nissan a Barcelona i Sant Boi de Llobregat.
29: Vaig entrar al pis, el vaig veure i vaig dir, sí, el vull!
30: Això només passa a les pel·lícules. Per la resta, vendre un pis és una autèntica peli de terror. Per això, molts de cada 10 recomanen compramostupiso.com. Ven al teu ritme, fàcil i sense complicacions. I estalvia visites i maldecaps. Compramostupiso.com, del grup immobiliari Heritage.
6: Can Lampazas es el restaurante referencia de la cocina gallega en Barcelona. Carne rubia gallega hecha a la brasa con carbón de encina, pescados salvajes, excelente pulpo en caldeiro de cobre, postres caseros, menú ejecutivo diario de lunes a viernes por 27,50 € y la mejor relación calidad-precio. Can Lampazas, calle Buenos Aires 2, cerca de la plaza Francesc Macià. Más información en canlampazasbuenosaires.com.
7: Es la una. Las 12 en Canarias.
8: El gobierno de Ceuta confirma la información que hemos adelantado esta mañana en Hoy por Hoy. En declaraciones a la SER, el consejero de Presidencia asegura que el pasado 28 de agosto recibió un escrito por parte del Ejecutivo Central para que 500 menores que siguen en la ciudad autónoma sean acogidos en la península.
7: Hora 14, en la SER, con Javier Casal.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo confirma, sí, pero acto seguido niega que se haya tratado de una propuesta formal y que por eso no se ha activado este mecanismo. Guillermo Lerma, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. En declaraciones a la SER, el consejero de Presidencia del Gobierno de Ceuta reconoce lo que hasta ayer negaban fuentes de su departamento, que esa comunicación existió, pero matiza el contenido de la misma. Dice Alberto Gaitán que lo que trasladó el Ministerio de Infancia no fue una propuesta formal, sino un ofrecimiento, y asegura que no es que lo hayan ignorado durante 20 días, sino que siguen perfilando los detalles técnicos de esa posibilidad.
11: Ante ese ofrecimiento, que no propuesta, nunca ha sido una propuesta formal, es un ofrecimiento, pues el área de menores elevó verbalmente, telefónicamente, una serie de cuestiones como la acreditación de los centros, la ubicación de las mismas, el aspecto económico que eso iba a suponer y la financiación correspondiente.
10: Lo cierto es que en la comunicación a la que ha tenido acceso la SER, el Ministerio ya aclara la mayoría de esas dudas, que las plazas disponibles no necesitan acreditación, el coste de los traslados y cómo sufragarlos, con los 25 millones autorizados en la conferencia sectorial. Infancia recuerda, en cualquier caso, que todas esas dudas, con quien las tiene que resolver la ciudad autónoma, es con la entidad social que puso a su disposición.
8: A partir de las 2 desgranamos todo este asunto y también contamos las reacciones que ha habido a la decisión de la Audiencia Nacional de paralizar el campamento en el puerto de Ceuta que iba a utilizar el gobierno para acoger a unos 1.700 inmigrantes. El ministro Álvarez ha pedido esta mañana que se resuelva este asunto cuanto antes. Lo ha dicho en un foro organizado por El País.
14: Yo lo que deseo es que se resuelva lo antes posible, porque si a cada solución se plantea un problema, no vamos a conseguir o vamos a alargar excesivamente que vuelva la normalidad a Ceuta. Yo creo que a cada problema una solución, no a cada solución un problema.
8: Esta mañana en la SER el ministro Óscar López le ha rogado, así lo ha dicho, a la Audiencia Nacional que tome ya una decisión sobre este asentamiento. 1:02 p.m. Al margen de Ceuta, el foco a esta hora está también puesto en Estrasburgo, donde acaba de hablar el primer ministro de Canadá, Mark Carney. Ha dado la bienvenida a la idea de Bruselas de que su país se convierta en miembro asociado de la Unión Europea y ha defendido la alianza con nuestro continente. Esto después de que Donald Trump haya amenazado esta noche con imponer nuevos aranceles por este acercamiento. Estamos en Bruselas, corresponsal comunitario Enrique García Pozo. Buenas tardes.
17: Buenas tardes. En un discurso con largos aplausos por parte de la mayoría de la Eurocámara, Mark Carney ha reivindicado los valores que unen al bloque con Canadá y ha aceptado la propuesta de convertir a su país en el primer estado asociado de la Unión Europea.
18: Canada welcomes this ambition. I will tell you, polling shows that an overwhelming majority of Canadians support.
17: Porque la mayoría de canadienses dice acepta estrechar esos lazos. Compartimos valores comunes, creemos en una economía, que una economía fuerte no es un fin, sino un medio para crear una sociedad justa. Y juntos somos más fuertes ante las tempestades que sacuden a nuestras sociedades. Tempestades como la erosión de las normas o la instrumentalización del comercio y los aranceles como arma, en referencia a Donald Trump. Un árbol solitario, ha dicho, puede caer en esa tormenta, pero no un bosque donde los árboles comparten las raíces.
23: Cadena SER. Servicios informativos.
24: Renault. Amb Renault Capture Cogea el GLP de Renault, els motius per comprar un cotxe han canviat. Fins a un 50% de descompte en combustible, fins a 1.300 quilòmetres d'autonomia. També disponible amb motorització full hybrid i tech i gasolina. Fabricat aquí, en cicles urbans amb el dipòsit ple segons WLTP. Més informació a Renault.es.
26: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
1: Hace 25 años nacía Data Planning, una agencia de medios basada en la proximidad, la profesionalidad y la pasión por el trabajo bien hecho. Data Planning, 25 años conectando marcas y audiencias. ¿Quieres que te ayudemos a acelerar los resultados de tu empresa? Data Planning, 25 años impulsando las marcas hacia el éxito. ¿Nos vemos? Data Planning.
2: Por primera vez, el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA llega al Circuit de Barcelona, Cataluña. Del 16 al 18 de octubre, ven a ver a los pilotos y coches de las 24 horas de Le Mans. Compra tus entradas para el FIA WEC 6 horas de Barcelona desde 30 euros en circuitcat.com.
3: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a MCAT.cat. Junts construïm somnis.
4: Com et dius?
5: Ferran Adrià.
4: Quina és la teva experiència com a cuiner?
9: Has estat a alguna escola?
4: Has tingut algun mestre?
9: Això és una altra lliga.
4: Això són dos estrelles Michelin.
16: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
21: Estàs posant a tots al límit.
25: Prendreu tots mal.
16: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
26: El 29 de novembre, l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha,

0: bueno, és igual. Ja ho escoltaran els oients.
1: Ah, no ha sonat encara, eh?
0: No.
1: I on ho vas dir?
0: No ho sé, no me'n recordo.
1: Ara m'he quedat absolutament descol·locat, t'ho juro.
0: Diguéssim, vaig igual. És molt difícil d'explicar.
1: M'he fos a negre, ara mateix, mentalment.
0: Complicat.
2: No estic entenent res.
0: Jo
2: I
0: tampoc.
2: Crec que si no ho entenc jo, la gent a casa tampoc.
0: No, és que és impossible d'entendre.
2: Hauríem d'anar sortint d'aquí i avançar.
1: A què ho vas dir o ho he somiat?
0: Ho vaig dir, sí.
1: Què és, amb alguna gravació que encara no ha sonat?
0: Sí.
1: I quina gravació hem fet que no ha sonat? Ara m'ha vingut. M'ha vingut. Al final del programa oblideu aquesta conversa que hem tingut ara al principi. Va, tio, fa, sàquenos d'aquí. Ara m'ha vingut.
3: Sí que... Flaqui, cuánta putísima gloria. El equipo del Estado emperchándose al Estado. Los mismos que balaban que el fútbol no es política cuando ven una estelada vomitándola ayer porque tres de sus futbolistas no defienden políticamente a Españistán. El madridismo ha llevado tan al extremo aquello de que sus futbolistas son del Madrid desde pequeñitos que ya se creen que han nacido en Chamberí y celebran San Isidro vestidos de chulapos. La guerra civil ha comenzado en el Bernabéu y la encabeza un fulano al que convirtieron en Martin Luther King Jr. y otro que se les meó en la cara desde el Parque de los Príncipes. Ese es todo el ejército que ha puesto en jaque la seguridad nacional, porque para el poblado lácteo la democracia es lo que quieran sus huevos morenos. Estoy gozando cual gorrino en lodazal mientras preparo la documentación para enviarle al Papa y poder crear la peña blaugrana Eufarei. ¡Te quiero, Vini! ¡Te quiero!
4: ¡One shot!
5: ¡Al trabuco!
4: A tío Faja. Gràcies.
1: Ara escoltarem Joan Laporta, que hi va estar l'especial del Que t'hi jugues amb la TDT de Catalunya Ràdio, i dissabte, si voleu, podreu veure el tio Faja en directe a l'estudi Toreschi si veniu a la retransmissió del Sevilla-Barça. 6-6-32-72-11, 6-6-32-72-11, obrim portes del Toreschi pel Sevilla-Barça d'aquest dissabte. Ens envieu un WhatsApp per tenir control de la gent que ve, posant el vostre nom i
2: no,
1: si vindreu amb una, dos,
2: pobres,
1: tres o quatre persones.
2: I quan sereu, exacte. Punt.
1: A l'1 per 1.
6: L'1 per 1 del Bermúdez.
2: Especial parts d'un cotxe.
1: Repetim el motiu, el per què, perquè la gent fliparà.
2: Perquè juguem contra el Racing, que és el que fan els cotxes, el Racing.
1: Joan Garcia.
2: Corretja de distribució. Sabem que és imprescindible i només ens preocupa que no es trenqui.
7: Eric Garcia.
2: Carrosseria. Cada dos per tres li trenquen alguna cosa, però això mai l'impedeix, al contrari.
1: Christensen.
2: Sensors de moviment. Cada cop que hem d'anar enrere s'ha de dir que ajuda bastant, encara que molt lentament.
7: Gerard Martín.
2: Fre de mà. Ja poden venir en tromba, que tot s'atura si ell surt al pas.
1: Cancelo.
2: Neteja parabrises. Va amunt i avall, amunt i avall, i com més plou, més protagonista és. Ahir em va fotre un parell.
7: Sí, senyor. Rodri.
2: Motor. La resta és molt important, vale, però sense la peça central aquí no es mou ni Déu.
1: Pedri.
2: Roda, gira constantment, a vegades va més ràpid, a vegades més lent, sempre al ritme que li indiqui el motor.
7: Dani Olmo.
2: Climatitzador. Ens podem permetre no posar-lo? Sí. Passaria res? Igual no. Però tot ens faria molta més mandra.
1: Rafinha.
2: Maleter. Té molt d'espai, té eines pel que necessitis i no para de deixar cadàvers darrere seu.
7: Lamine Yamal.
2: Altaveus. Ja sabem que la resta són molt importants pel funcionament de l'equip, però sense ell estaríem molt avorrits i fins que no sona el que ell vol, no descansa.
1: Adeyemi.
2: Volant. És que literalment va volant.
7: També va jugar, qui ens ho anava a dir, Chesney.
2: Ai. Tubo d'escape. Només fa que treure fum, crec que no passa el control de gasos, perd per tot arreu i crec que aniria tocant canviar per un elèctric.
1: Gavi.
2: Parachocs. Si hi ha hòsties, confia que tenir-lo va bé.
7: Balde.
2: Embrague. Fa poc el consideràvem molt important, però ves que aviat no quedi en desús.
1: Marc Bernal.
2: Intermitent. És com apareix, de manera intermitent, però és que si aparegués constantment voldria dir que alguna cosa s'ha espatllat.
7: Correcte. Gabriel Jesús.
2: Seient de darrere del teu propi cotxe. Només l'utilitzem per enxufar-la com animals.
1: I acabem amb Hansi Flick.
2: Cotxe híbrid. Sempre intenta tenir-los a tots endollats, però si

0: sempre té un pla B activat per fotre gasolina quan les coses no funcionen.
1: En una estona teniu l'1 per 1 a les xarxes socials del Que t'hi jugues, on ja hem superat també els 100.000 seguidors a Instagram.
2: Sou grans.
1: A Instagram hem superat els 100.000 seguidors, els hem superat també a TikTok. Ja sabeu que tots els continguts els teniu disponibles a l'aplicació per a telèfons mòbils de la cadena SER. Descarregueu-la, que és gratuïta, la de la cadena SER, i allà aneu a buscar la emissora SER Catalunya, o Ràdio Barcelona, o Ràdio Lleida, Ràdio Girona, Camp de Tarragona, la que vulgueu, i podeu buscar i trobar els àudios del Que t'hi jugues, també a la pàgina web de la cadena SER, sercatalunya.cat. I teniu disponible el bar, que hem obert aquest matí a les 11, als canals de YouTube del Que t'hi jugues, de Carrusel i del Diari As. Tornarem a obrir el bar dilluns. Dilluns de la setmana vinent, dilluns a les 11 del matí, el bar a YouTube, per parlar del derbi al Metropolitano Atlético Real Madrid, diumenge 4:15, diumenge 4:15, abans haurà jugat el Barça, dissabte a les 9, Sevilla-Barça, i serà l'última jornada abans de l'aturada per seleccions, que ens portarà a viure 3 setmanes sense futbol de clubs, 2 caps de setmana, claro, sense.
2: 3 setmanes sense Barça.
3: Esto sí, lo que quieren es fútbol, es información, pero si lo que quieren es carne, ¿qué?
2: ¿Qué? ¿Dónde andan?
3: Ah, amigo, entonces vamos a La Cabrera.
2: Ah, claro.
3: La Cabrera, ya saben, la casa de carnes de Gastón Ribeira, que te trae la mejor carne argentina, una experiencia espectacular para los amantes de la carne. Te esperamos allá en Diputación 1239 para vivir la pasión por la carne y el fuego. Reserva por Google Maps, puedes reservar. Y también llamando al 93-878-3230. La Cabrera, Barcelona. De loco,
1: locura. Quina gana que m'entra en aquesta menció.
2: Oh, sí, locura. És que ara parlem de bona
1: carn argentina.
3: Bona. I de xocotorta, per terminar. Una xocotorta. Espectacular.
1: Ahir vam estar molt pendents de la meteorologia.
2: Sí.
1: El Barça va poder jugar el seu partit.
2: Sí.
1: Es va suspendre el Llevant Athletic Club, amb imatges al·lucinants. José David Palacio, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, sí que ¿qué tal? Muy buenas.
1: I avui la Lliga ha volgut aclarir el per què alguns partits es van jugar, algun altre es va suspendre, però quan ja hi havia gent a l'estadi. Cuéntanos, Palas.
4: Sí, ha querido salir a aclarar después de todo el revuelo que se formó anoche, sobre todo con ese Levante Athletic Club, que estaban calentando los jugadores y empezó a caer la mundial, se inundaron incluso los vestuarios, y fue cuando el árbitro decretó la suspensión del partido. La Liga quiere aclarar que todo lo hace según le dicen las autoridades. La Liga tiene potestad, obviamente, de suspender partidos, pero hasta que no le dicen las autoridades que es alerta en roja, que es habitualmente con la que se suspenden los partidos o que no se pueden realizar actividades al aire libre, no suspende. Ayer pasó en Valencia, que era alerta naranja, y no hubo una gota de agua hasta que justo salieron a calentar los futbolistas, y ahí ya es... digamos, es cosa del árbitro. El árbitro es en ese momento el que suspende o no el partido. Ahí ya no tiene competencia la Liga de suspender. Y en el partido del Barcelona anoche contra el Racing de Santander, pasó igual. Lo que pasa que me explicaban de forma un poquito diferente, porque habitualmente las autoridades se ponen en contacto y la Liga con esas autoridades, pero en este caso la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona se puso en contacto con el Barça para decirle si se podía jugar, si no, cómo estaba ese tipo de alerta de lluvia severa, esa alerta que luego fue roja en Barcelona. Y según me cuentan desde la Liga, le afirmaban al Barcelona que iba a haber tormentas, pero no en la zona del Camp Nou. Luego vimos que, por lo que sea, cayó también la Mundial durante el partido. Y que esa alerta comenzó a las 9:30 de la noche. Entonces que la Liga estaba un poco con las manos atadas y que ya otra vez dependía tanto de las autoridades como del árbitro. Una vez ya que comience el partido, ya la Liga no puede suspender nada.
1: Doncs aquesta és l'explicació. Són tempestes molt localitzades, fins al punt que al Camp Nou, per exemple, es va jugar el partit i quan no plovia, si ho va fer a la carpa que el Cirque du Soleil ha muntat a l'Hospitalet, fins al punt que es va suspendre el show, imagineu-vos, i hi ha molt poca distància, i en molt poc temps variava tot, perquè jo va acabar la prèvia que vam fer conjunta amb Catalunya Ràdio, vaig agafar la moto per venir cap al centre de Barcelona i no va ploure, i en canvi la meva tieta em va escriure preguntant-me si estava bé perquè hi havia imatges de la Ronda de Dalt absolutament inundada.
2: Sí, eren tempestes molt localitzades, amb punts molt concrets, que és veritat que, com explica el Palacio, la zona del Camp Nou no estava previst que plogués amb perillositat, diguéssim, tot i que va caure molta aigua, va haver-hi molt aparell elèctric, diguéssim, molts llamps, molts trons, però vaja, al final és veritat que es va poder jugar el partit i el que a mi em preocupava més, veient l'estadi amb aquestes 50.000 persones que hi van anar, era l'operació tornada, entre cometes, no? Perquè s'anunciava que el metro tenia problemes, que la rondada estava col·lapsada, i ja sabem els problemes que habitualment hi ha als voltants del Camp Nou en els postpartits per trobar servei de taxi. Però com que la gent també va anar marxant de forma esglaonada, veient que les alertes arribaven i que la pluja no s'aturava, doncs va sortir tot prou bé.
1: És que hi havia molta gent i al Camp Nou, va tenir en compte el temps. Sí, sí. Més de 50.000 persones, sí, sí. Són molta gent, eh?
2: Sí, sí.
1: Palacio, por cierto, domingo es el día que Julián Álvarez debe reconciliarse con su afición.
4: ¡A por ello! Julián el domingo, sin duda alguna, si quiere. Si quiere, que de repente...
1: ¿Porque va a jugar o no?
4: 90 minutos y unas molestias, una sobrecarga... Bueno, veremos si puede y quiere jugar el domingo. Si no, está mi tocayo, ¿eh? J. David, ayer marcando goles ahí en el Metropolitano.
1: J. David.
4: Estad tranquilos. No, yo sí que ayer le decía a mi familia, digo, es la única camiseta que me puedo comprar y no tengo que cambiarle el nombre.
1: Vaya, sí señor, J. David. A ver si marcas el domingo, J. David.
4: Ojalá, será una alegría para todos.
1: Una 18.
5: Deixa'ns la teva nota de veu al WhatsApp del Què t'hi jugues. 616-32-72-11.
6: Collons, qui pruca, un altre que vols cobrar, aneu a tomar pel sac.
5: 616-32-72-11.
1: Hem de fer un separador, Willy, del moment de ràdio que vam viure ahir amb Jaume Creixell i Oriol Lozano explicant la foto que penjava el Tigre al vestidor per demostrar als jugadors que qui manava era ell. És de lo més gros que s'ha explicat al que t'hi jugues a la història.
7: Gros, eh? He fet una promo, eh?
1: Sí?
7: O sigui, sonarà per les discos, sonarà això.
1: Ah, val, sí, gros, en tots els sentits. Gros, gros, molt gros.
8: It's very big. It's gonna be...
1: Ahir vam fer una retransmissió conjunta a la prèvia del Barça Racing amb la TDT de Catalunya Ràdio, el que t'hi jugues Barça de Ser Catalunya, a la Banllotja del Camp Nou. La podeu recuperar a la pàgina web de la cadena Ser. Va ser fantàstica. Agrair des d'aquí als companys de Catalunya Ràdio les facilitats, el feeling, la predisposició, la sensibilitat que van tenir amb nosaltres, i sé que és mutu perquè també ens ho han agraït ells. Hi ha oients que demanen que algun dia fem un partit sencer. Tot és estudiar-ho. És un moment històric i també agrair al Barça la complicitat, perquè ens va cedir l'espai, va ser còmplice amb moltes de les iniciatives, i el president Joan Laporta va ser un dels protagonistes. En el marc de la conversa que vam tenir amb el Ricard Torquemada, amb l'Albert Bermúdez, el Bernat Soler, jo mateix i el president del Barça, Joan Laporta, va dir que després d'aconseguir que el Camp Nou sigui la seu de la final de la Champions del 2029, batallarà perquè també ho sigui a la final del Mundial del 30.
7: Fa mesos no hi havia debat, però... era el Bernabéu, perquè és la capital d'Espanya.
9: Però a primer és Marroc o Espanya i després és Bernabéu o Camp Nou?
7: Com que ara
9: es
7: barallen Casablanca i Madrid, doncs la tercera via, Barcelona i tots
10: cosets. Casablanca i Madrid és el mateix, eh? Jo crec que...
9: Ara has estat ràpid.
10: M'ha posat fàcil, però et diré que no hauria de ser ni Casablanca ni Madrid, hauria de ser a l'Spotify Camp Nou. Ho dic per una raó. 105.000 espectadors. Jo crec que això la FIFA ho tindrà en compte. I a més, home, ja es va fer una final al Bernabéu, el 82, aleshores. Jo crec que, amb tots els respectes per Marroc, home, penso que s'hauria de fer el Mundial a l'estat espanyol, perquè a més, és una selecció que és campiona del món, eh? I per tant jo crec que l'Spotify Camp Nou seria un reconeixement internacional que nosaltres, doncs, volem tenir, i així ho proposarem. I argumentarem, doncs, aquestes raons i d'altres que se'ns acudiran segur.
1: Per tant, el Barça batallarà per a que la seu de la final del Mundial del 2030, amb aquests arguments que explica Joan Laporta a Ser Catalunya i Catalunya Ràdio, ho aconsegueixi. I en el marc d'aquesta celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català després de la dictadura, el 1976, a Ràdio Barcelona, amb Joaquim Maria Pujal, s'ha publicat un llibre del Josep Maria Déu, El factor Pujal, on llança una iniciativa que és que quan estigui acabat l'Spotify Camp Nou, la tribuna de premsa es passi a dir Tribuna Pujal. I a la porta li agrada la idea.
10: És una proposta. Com a president del Barça jo la recullo amb tot l'honor i amb tota la satisfacció. M'agradaria, sigui parlar-ho, i companys, parlar-ho en privat i personalment amb el Quim Pujal, perquè crec que és el primer que ho hauria de saber i jo crec que hi hauria de donar el vistiplau.
9: I no t'ho posarà fàcil.
1: Per tant, si Pujal vol, la idea tirarà endavant. Un Pujal que, ho requadro per la gent que encara m'ho pregunta, és viu, el que passa és que prefereix no aparèixer públicament, tot i que Flaqui ens ha agraït molt tot el que hem fet aquests últims dies i els homenatges que ha rebut. Al final és ell qui posa la primera pedra per a que després altres anem recorrent el camí.
2: Sí, molt, molt content i feliç del reconeixement que ha rebut, tot insistint en que ell simplement va ser el primer, figura evidentment cabdal important, d'un seguit de gent que ha donat continuïtat a aquestes transmissions en català, tant aquí a Ràdio Barcelona els darrers 50 anys com a les altres emissores, on un fet que en aquell moment va ser excepcional l'any 76 i que per sort ara ja és una qüestió normalitzada, que es pugui escoltar evidentment el Barça i qualsevol esport explicat en català a moltes emissores, però sí, molt content i molt, molt feliç i honrat per tot el que s'ha dit d'ell durant aquests dies.
1: Joan Laporta va parlar també sobre el que ha passat amb la brutalitat policial amb un aficionat del Barça que va portar una estelada a ells, diversos casos que hi ha hagut en aquestes últimes setmanes, i diu que està content amb la reacció del govern, que ha obert investigació a la policia per una possible infracció greu. Això és el que deia Laporta.
10: Nosaltres ja vam demanar, doncs, que si això es reconfirmava, perquè les imatges eren esfereïdores i eren molt clares, però, a veure, tot s'ha de provar i tothom ha de tenir dret a dir la seva, encara que la violència no és justificable, i menys en aquest cas, i tal com va anar, però bueno, que rebran el càstig corresponent. Però m'ha agradat la reacció del govern, i això ajuda a que es pugui portar amb normalitat una senyera, o per suposat, o una estelada i una bandera del Barça.
1: I sobre la famosa samarreta que el Barça no es va posar i tres jugadors del Madrid tampoc la van ensenyar amb el seu missatge explícit, la de Ceuta, Laporta diu això.
10: Amb el tema de sortir amb samarretes a favor de Ceuta, nosaltres defensem la llibertat d'expressió, i en aquest sentit, doncs, que cadascú, tant individual com institucionalment, faci el que cregui que ha de fer. Però és cert que en tota acció, en tot acte d'aquest tipus, que doncs, d'alguna manera l'esport està molt vinculat a la política, doncs sempre crea controvèrsia. I ja, sense anar més lluny, el que va passar ahir a l'estadi de l'Elx, i bé, el que va passar també amb el jugador del Betis, amb l'Abde, no?
1: Teniu l'entrevista sencera a la pàgina web de la cadena SER, a l'aplicació per a telèfons mòbils, vídeos també a les xarxes socials del Que t'hi jugues. Amb Joan Laporta també va venir la vicepresidenta del club, la portaveu Maria Elena Fort, que ens va explicar Flaqui que té a casa, repartits per diferents llocs, 9 o 10 transistors, que li encanta la ràdio i s'adorm sempre escoltant
2: bona,
1: la ràdio.
2: Bona aquesta. Sempre la ràdio. Visca la ràdio.
1: Tu l'escoltes des de petit?
2: Jo l'escolto des de petit, sí. M'ha acompanyat tota la vida.
11: I el Rafa també s'adorm escoltant la ràdio.
2: Ah, sí?
11: I no escoltant-la també.
1: Com reia la porta escoltant la seva pròpia imitació.
2: Home, clar.
11: Fa el que es pot, home, fa el que es pot.
1: Bé. Per cert, ens va llançar un repte, Dues paraules perquè colis amb una retransmissió. I ja els escoltarem.
11: Ja, vam fer dues
1: paraules. Anem acumulant ja de reptes,
11: Molt maques. Sí. A més a més, ho esteu fent molt bé, m'agrada molt, i tot, jo també m'adormo escoltant-vos i menjant canapés.
2: Tot bé?
1: Em fa riure, llavors, tuso. Mbappé, al diari AS, parlant de lo de les samarretes.
12: Yo pienso simplemente es bien de explicar porque la gente, para que la gente entiende, aunque claro, fue una decisión de los clubes, de meter la camiseta, de vestir la camiseta. Entonces nosotros como jugadores tenemos que vestirla. Yo pienso que primero tengo que decir que yo tengo toda la solidaridad con la gente de Sota y todas las víctimas, porque antes de ser jugador soy humano. Pero también yo quería tener también un gesto y un pensamiento por todos los inmigrantes que han perdido la vida, que también están en condiciones duras. Entonces fue una posición no fácil, difícil, porque al final la gente puede pensar que yo soy contra la gente de Sota, pero no, absolutamente no. Yo no tengo nada contra ellos y yo apoyo 100% mi pensamiento con ellos. Pero quería tener un pensamiento por toda la gente que sufre, porque al final soy humano y yo no quiero meter prioridad en el sufrimiento, ¿sabes? Hay gente que sufre y me da mucha pena de ver eso en el mundo. Yo soy un chico que quiere lo mejor para el mundo que tenemos. Siempre intento dar mensaje de positividad y de paz. Y espero que esta situación se va a arreglar rápido.
1: Al larguero, Antón Meana y Javier Raez van a explicar cómo había anat tot això al vestidor.
13: Pero ¿cuándo se lo dice el Real Madrid a sus jugadores?
14: Ahí es después del calentamiento, pues algún jugador se queda como sorprendido y entre ellos esa imagen sí que se capta en la tele, que vemos los dos últimos en colocarse la camiseta con desgana, son Vinicius y Mbappé.
13: O sea, se lo dicen
7: y salen al campo.
13: 10 minutos, o sea, antes,
14: cuando van a salir ya después del calentamiento.
7: Como el Elche no quiere dar la versión oficial, sí. Aparte cuando la pide dicen que no te la dan, el entorno de varios futbolistas, agentes de jugadores del Real Madrid, nos han dicho hoy que sus jugadores no sabían nada de la camiseta hasta que iban camino del campo. Le dan, toma, ponte esto.
14: Tal cual.
7: Entonces, claro, que tú saliendo a jugar te den una camiseta, te pongas a leer que me lo pongo o no me lo pongo.
13: Claro.
7: Bueno, eso ocurrió así. Y luego, ha sido un tema muy incómodo. Hoy, por ejemplo, Thibaut Courtois, a través de su jefe de prensa, ha preferido prohibir esa pregunta. No se me puede preguntar por la camiseta de ayer. Es un tema que ha molestado en el vestuario, que ha tenido mucho ruido durante el día.
14: La hora exacta no te la puedo decir, pero el Madrid estaba de acuerdo, sabía la iniciativa y el Madrid lo quería hacer. La hora exacta no te la sé decir. Claro. Lo que te digo es que el Madrid lo sabía, estaba de acuerdo, la quería hacer y voy más lejos.
15: Lo digo porque este tipo de cosas no se hace en el autobús de camino al estadio.
14: Que el Madrid va a hacer una iniciativa propia con Ceuta.
1: La iniciativa la podem llegir ara al diari AS i també al Marca, no?
2: Sí, és que Florentino Pérez, acompanyat d'Emili Butragueño, ja ho diré, i José Martínez Pirri, que és el president d'honor del club, doncs viatjaran cap a Ceuta aquest proper divendres, demà, per doncs, donar suport des d'allà en persona a tot el que està passant. Així que aquesta iniciativa és això, que Florentino Pérez en persona viatjarà cap a Ceuta per intentar calmar tota la polèmica generada per les samarretes.
1: I hi ha nou extracte de l'entrevista d'Mbappé al diari AS. Parla de Lamine Yamal.
16: ¿Qué piensa de Lamine? Lamine ha dicho que tú y él son los dos mejores del mundo.
12: Tengo la sensación que va a tener una gran carrera.
16: ¿Kylian Mbappé puede ganar el Balón de Oro?
12: Yo puedo hablar bien con mi boca, pero yo pienso que mi mejor abocado son mis pies. Entonces yo quiero siempre jugar con mis pies. El resto es parte del fútbol, pero yo intento enfocarme siempre en el campo, en lo que puedo hacer en el campo.
17: Que yo puedo estar haciendo el tonto y decir que somos uno es mejor que el otro, pero yo creo que él va a ser una buena jugadora, pero yo no estoy como para...
1: Que yo puedo hablar con la boca, pero mi mejor abogado son los pies.
17: Sí, yo puedo hablar con los pies, no sé si lo sabe. Puedo hacer
1: ¿cómo
17: frases,
1: con los pies, Kylian?
17: Pues puedo hablar y puedo hacer frases con los pies. Claro, yo pongo los pies arriba y puedo pronunciar vocábulo.
1: Es que ens deixa els gags votant.
2: Però estan fent el trànsit.
17: Que votando, la chuto para marcar el gol.
1: Quan imitis Mbappé, posa els peus sobre la taula i que els oients que vulguin connectin el live per veure com parles amb els peus.
17: Bueno, tú puedes jugar el tonto y ahora decir bromas de los pies, pero claro, no sé. Yo creo que también tenemos que vigilar mucho nuestro vocabulario y la mejor forma de vocabulario es hablar con los pies, que no puedes decir nada.
2: Dèiem l'altre dia que Lamine havia passat de dir el no suplico a demanar-lo. Però és que ara Mbappé també fa el mateix, va passar l'altre dia con la boca con los, el Balón d'Oro, sí. I ara di que no, que el gol en los pies.
17: Con la boca muere el pie.
1: Ha fet el
17: no?
1: Camí invers.
17: Que la boca muere el pie, era?
1: Ai, Anna Palet, què tal, com estàs?
18: Què tal, bon dia, sí que...
1: Està a punt de tancar-se el mercat de fitxatges al futbol femení.
18: Sí, tancada fet demà a la Lliga F, demà divendres a la mitjanit, i si us pregunteu si el Barça farà algun fitxatge més d'última hora, doncs aquí depèn una mica de qui li preguntis al club, perquè si li dius a Pere Romeu, ja porta mesos repetint que ell necessita una lateral, que és la posició que nota que té una mica fluixa a la plantilla, de fet, fruit de les lesions i de diferents casuístiques, però és que a l'últim partit Pere Romeu va haver de sortir amb una línia defensiva on només hi havia una defensa natural. Patrick Jarro estava jugant de central, Sidney de lateral dret, quan mai ha jugat en aquesta posició. Pere Romeu, ens ho ha dit aquest matí en una atenció a mitjans, confia que en aquestes últimes hores hi pugui haver algun moviment i fins a últim moment estarà pendent.
19: Futbol mai se sap i sempre passen coses, algunes previstes, algunes imprevistes, però sí, fins que no es tanqui del tot el mercat no podrem fer valoració. Ja sabeu, la meva opinió és una opinió que no expreso aquí de forma unilateral, sinó que l'expreso al club, que l'expreso a la direcció esportiva, i tots anem alineats a intentar que això succeeixi, i si no succeeix ja heu vist que hi haurà gent totalment preparada per tirar endavant.
18: Què passa, Sigue? Que jo, per exemple, vaig fer la consulta després de la junta directiva que va haver el mes d'agost a fonts oficials del club de si després del fitxatge de Kerolin, que recordem que és el més car de la història del Barça femení, més d'un milió d'euros per la davantera brasilera, si hi hauria més fitxatges. I el que em van respondre fonts oficials del club de la directiva és que no, que el mercat es donava per tancat. Per tant, aquí hi ha diferents versions. A l'àrea esportiva sí que volen que arribi una lateral, però fonts oficials de la directiva des del mes d'agost diuen que el mercat es dona per tancat. Per tant, veurem si en aquestes 24 hores mal comptades que queden arriba algú, però en el cas de que no passi, que és una possibilitat molt real, que no es fitxi aquesta lateral que demana Pere Romeu, l'entrenador del Barça creu que s'haurà de fer fitxar de primer equip alguna jugadora del B, perquè més de 7, o sigui, sempre ha d'haver mínim 7 jugadores del primer equip simultàniament en un partit perquè no hi hagi alineació indeguda, i l'entrenador té clar que no vol fer malabars i, per tant, potser alguna del B s'haurà de pujar al primer equip.
19: Sí, estaria bé que una jugadora passés a tenir fitxa de primer equip, sempre quan sigui el correcte per totes les parts, però sí, evidentment, si no hi ha cap incorporació més, hi hauran jugadores del filial que hauran d'estar segurament en dinàmica nostra de dia a dia i hauran de tenir molts minuts amb nosaltres. Per tant, el millor seria que tinguessin fitxa de primer equip, així no hem de fer, com tu dius, malabars un cap de setmana.
1: Gràcies, Anna. Avui graderia del balcó, a 9:15, 20:30.
18: Ens escoltem després, una abraçada.
1: Has parlat amb l'Albert Llimós? Anna?
18: Encara no, ara ho faré.
1: Val, doncs estigues atenta, que igual tens tema gros a la graderia del balcó.
18: Gràcies per avisar, ara em quedo escoltant.
1: O no, Helena? I tu també, demà.
3: Bueno, tiramos ya la publicidad.
1: Que tens
3: no?
1: Un programa es que... per fer 3 o 4 hores, demà
3: si
1: que t'hi jugues.
3: Si podeu tirar la publicitat, que venga, vamos, sí, esta mando yo.
1: Però no
3: venga.
1: És el 34, avui.
2: No, és el 33.
3: 33.
1: Ah, 33.
2: Últimament això ho ens ho presentem, però vaja.
3: Tirem. Minutos y más, hombre.
1: Pues serà tu, l'aquí. No, estàs igual de legítimat que jo.
20: Què t'hi jugues?
21: Cadena Ser.
20: Un glob de vi.
21: Un glob de cervesa.
20: Un glob entre amics. A Barcelona, quan diem el glob, no parlem només de fer un beure. Parlem de taules plenes, de cuina catalana, de família i tradició. El glob de Gràcia. Brinda amb nosaltres.
22: Vaig entrar al pis, el vaig veure i vaig dir, sí, el vull!
23: Això només passa a les pel·lícules. Per la resta, vendre un pis és una autèntica peli de terror. Per això, molts de cada 10 recomanen compramostupiso.com. Ven al teu ritme, fàcil i sense complicacions. I estalvia visites i maldecaps. Compramostupiso.com, del grup immobiliari Heritage.
24: Abans de comprar el teu cotxe, sigues vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat del Llobregat. Mundiauto.com. Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Montprotec.
25: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
24: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Montprotec.
25: Truca al 900 102 103 o entra a montprotec.es.
24: Dilluns, dimarts, dimecres... Per què hem d'esperar el diumenge per tastar un bon arròs? A Mana 75 no comptem els dies, sinó els moments que compartim i les ganes de gaudir la vida. Mana 75, el plaer de ser-hi. Mana 75.
26: Hay quien presume de muebles a medida hechos con maderas de la otra punta del mundo. Y hay quien presume de ir a la otra punta con un viaje a medida. Porque los precios de Hipoyegan son tan increíbles que con lo que ahorras a lo mejor te pegas un viaje a las Bahamas. Hipoyegan.com.
24: A Forns Gil som de bona pasta, i això es nota a l'obrador i en el gust. Productes 100% naturals i de màxima qualitat. Per això els nostres pans, coques, mones i tortells han estat premiats. Descobreix tota l'elaboració artesana i les botigues a forngil.com.
0: Energía, fuerza, vitalidad. Lo puedes llamar de muchas maneras. Yo lo llamo Revital. Revital con ginseng mantiene tu energía durante todo el día. Revital, de Pharma OTC.
4: Jefe, ¿qué quiere poner en el rótulo de la empresa?
5: Pues Maderas Nogal. No, Nogal e Hijos, que igual se incorpora el pequeño. Aunque igual entra un socio. Entonces quizás, pues Nogal y Asociados.
4: Tener dudas es bueno. Tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
6: Prepárate para volver con las últimas ofertas de la Vuelta al Cole de MediaMarkt. Como una tele Samsung de 75 pulgadas 4K con tecnología mini LED por 749 euros. Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.
8: Hace 50 años que El País empezó a contar la actualidad. Hoy seguimos haciéndolo junto a quienes nos han acompañado durante décadas, nuestros suscriptores y lectores. Por eso en este 50 aniversario queremos contar sus historias. Descúbrelas en nuestra web, unfuturoporescribir.com.
9: Descarrega't l'app de la SER. És gratis.
10: Gràcies, és tan bojo.
9: I trobaràs tots els continguts del Què t'hi jugues.
27: Encara no ets de la família del Què t'hi jugues? Segueix-nos a...
28: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
27: @ Què t'hi jugues.
1: Una 37, Què t'hi jugues a SER Catalunya. Perdona, estàvem parlant de la transmissió del dissabte. A on anem?
2: A les xarxes.
1: Vale.
29: Hola.
1: Estàvem ara organitzant coses de dissabte, aprofitant el temps, les pauses publicitàries i tal.
29: Estic aquí.
1: I, pues, Flaqui, doni-li pas tu.
2: Hola, Núria.
29: Hola, Flaqui, què tal? Bon dia. Mira, doncs que la gent està...
1: Aviam si sí, millora la vostra relació.
29: La gent està molt, molt optimista amb aquest Barça, però ara sí que no, ha canviat una mica l'enquesta i la gent ja no veu tant com el Barça de Guardiola, eh? Ja tenim això.
1: És superstició.
29: 63% sí, aquest Barça s'assembla al primer Barça de Guardiola, un 37% no, però fas una llegida general als comentaris de YouTube i déu-n'hi-do amb l'optimisme que hi ha. El José diu, aquest any la farem grossa i això vol dir guanyar-ho tot. Imagina't el José si ho veu tot de color verd. També impressionant Barça. Olivan, per exemple, quan parlàveu de comparatives amb el Barça de Guardiola, amb el Barça de Johan Cruyff, diu una mica de respecte, aquest és el Barça de Flick. Per tant,
2: sí, l'Ivan, no,
29: l'Ivan no vol, no vol, no vol comparatives.
2: Només diem que el que ens genera aquesta il·lusió, sí, aquesta gaudir cada partit, aquest veure com sobrepasses el rival, et recorda aquella irrupció del Barça del primer any de Guardiola.
29: Ha quedat clar. El Francis diu que el que toca ara és gaudir i el Jorge diu gaudim tant que això és el més important de tot. I molts missatges, sí que Flaqui avui, cap a Adeyemi i el rendiment que sí està tenint en aquest inici de temporada. El David diu, l'ho d'Adeyemi no el coneixia i estic flipant amb la velocitat que té. Per tant, ja veieu que l'optimisme entre la colorada avui està desfermat, eh?
30: Tu dices que hables del Barça de Guardiola? Porque te recuerda, ¿por qué? Por los penaltis, por las rojas, por los favores arbitrales.
2: No entraré en el seu joc.
1: Porque es mucho más, també, el nostre personatge.
30: Mucho sí más fácil ganar el partido cuando el árbitro te pita tres penaltis a favor.
2: No entraré en el seu joc.
30: Tres penaltis a favor, puedes permitirte fallar uno.
2: Els tres eren.
30: Es normal que Rafinha lleva tantos goles porque cuando los defensas rivales le ponen la alfombra roja.
2: Sí, claro.
30: Passe usted, por favor.
2: Sí, sí, sí.
30: Benvinguts, passeu, passeu. Casa meva és casa vostra, si és que hi ha casa d'algú. Ayer está muy claro, es el escándalo del Camp Nou en obras. Hansi Flick ya ha ganado una Champions que a mí me daría vergüenza de ganar. La ganó con el Bayern de Múnich. Sí. ¿Por qué la ganó con Lewandowski, que parecía el musculmán? Y con el escándalo de insertar estadio. Ay, perdón que le pregunté al chat GPT que me escribiera el discurso, pero no había visto que no había escrito el estadio. Mientras tanto, el Real Madrid es un equipo humilde, con ganas,
2: sí,
30: de trabajar.
2: Y tan.
30: Pero ¿cómo vamos a trabajar si llega el fin de semana y solo nos pitan un penalti? Y al Real Madrid, solo uno. Y al Barcelona, tres.
2: Eran dos, tres.
30: El señor Hansi, pues ganar así es fácil, pero ellos no van a ganar. Que por cierto, ya estamos rodando el capítulo 4 del documental en el que vais a ver cómo conseguí frenar al Barça de Hansi Flick.
2: Sí, sí, sí.
30: El temible Barça de Hansi Flick, yo sí lo he frenado. Sí. Y si solo tengo que poner amistosos de la gira americana, pues las imágenes serán de amistosos de la gira americana. por el resto, ¿qué queréis preguntar? ¿Sobre Diomandé? ¿Estás hablando de Yann Diomandé? Parece que estás hablando de Garrincha o de George Best.
2: Sí, el preu.
30: Estás hablando de Yann Diomandé. Es un óptimo jugador, pero dos años atrás jugaba en el Leganés.
2: Sí, pero he pagado una pasta.
30: Tienes que poner calma. ¿Sabes qué me esperaba yo? Esperaba que me preguntaras que el 11 titular del Atlético. No por Yann Diomandé. ¿Tú quieres saber de Yann Diomandé? Problema tú.
2: Meu.
30: Problema tú.
1: Va, Albert Llimós, ¿qué tal? Com estàs?
30: Penalti per al Barça otra vez.
7: ¿Qué tal? Molt bé.
1: Aquest dissabte tens assemblea.
7: Aquest dissabte ens hi arribarem, sí.
1: Serà llarga. De rebutes, ja cobrint una assemblea del Barça.
7: Sí, i ja m'han dit que serà llarga.
1: Comença a les 10?
7: A dos quarts de 10 primera citació, a les 10 començarà ja amb segona cita l'assemblea. Per tant, a partir d'un quart...
1: I no té hora de finalització, no?
7: M'han dit que mitja tarda, segur.
1: Per cert, el Tribunal Català de l'Esport ha ordenat repetir les eleccions a un club català a la Guineueta. Explica'ns per què i en el marc d'on hem de contextualitzar això.
7: Sí, és important, ara ho explicarem. Expliquem la notícia i després per què expliquem aquesta notícia, perquè és interessant i crec que ens divertirem molt els propers mesos, sobretot l'any que ve. La notícia és aquesta. El Tribunal Català de l'Esport ha estimat el recurs presentat pel candidat José Centeno, de la mà del despatx Bosseler Advocats, i repetirà, o s'han de repetir, les eleccions d'aquest club de Barcelona. La resolució obliga, per tant, a la Junta Electoral a fixar una nova data per a la celebració d'aquestes eleccions i permetre que 13 electors votin quan se'ls va privar aquest dret. Per què? Perquè quan van passar les eleccions, a l'abril, la Junta Electoral va impedir a aquests socis que votessin, alegant que els seus números de DNI registrats al cens no coincidien exactament amb els documents físics que portaven.
1: Els del DNI?
7: Sí. Què va resultar? Que finalment la votació va ser 85 a 84. 11 vots de diferència favorables al nou
1: 85,
7: president.
1: 84?
7: 85 a 74.
1: Ah, 74. 85 a 74.
7: 11 vots de diferència, 13 persones van quedar sense votar. I va guanyar Gabriel Vicente Blasco, va ser el guanyador, i a partir d'aquí, doncs, Centeno, de la mà de Daniel Bosseler, no, de l'advocat, va presentar aquest recurs i ara és el Tribunal Català de l'Esport el que li ha donat la raó. Per què és important tot això? Per què estem explicant una notícia de la Guineueta, un club humil, no, de la part alta de Barcelona? Perquè forma part de la lluita soterrada per dirigir la Federació Catalana de Futbol. I com et deia, ens divertirem perquè Centeno és una de les veus més crítiques contra Soteras. Joan Soteras, l'actual president de la Federació Catalana, no? Que va sortir, doncs, escollit. Però és que a partir dels propers mesos tenim tres fites, crec que importants. La primera, hi haurà eleccions, jo crec que primers mesos del 2027 s'hauria de fer les noves eleccions de la Federació Catalana, no? Amb el nom de Joan Soteras i també, en aquest cas, Joan Josep Isern, no? Que és un dels altres grans candidats, no? que hi ha sobre la taula. I després perquè hi ha dos processos judicials que estan pendents. El primer, a Tortosa,
1: sí, recentment, el recordo perfectament.
7: Correcte, que té a veure amb les eleccions del 2022, que després es van repetir el 2023, doncs per una banda hi ha un procediment a Tortosa, que s'ha dictat ja interlocutòria per passar ja procediment abreujat, per tant tindrem en breu el judici, que és per falsificació documental, que vol dir ús de documents falsos per intentar votar. Però després es van repetir les eleccions, l'any 2023, i hi ha un altre procediment, una altra via penal, en aquest cas a Sabadell, pendent d'acabar també l'instrucció i que el jutge dictamini alguna cosa, en aquest cas 9 persones investigades, entre elles Soteras. Per tant, ens divertirem molt.
1: La lluita de poders a la federació és tremenda, dona per a una sèrie i guapa. Gràcies, Llimós. Avui, per ser el llapis de memòria, Mateu Lahoz.
30: Hòstia!
1: El llapis de memòria, avui, a partir de les 3 de la tarda, Mateu Lahoz.
10: El que t'hi jugues, l'heu cagat, amb Xavi Cazorla.
11: Anda, ja cagat.
1: Reitero les meves disculpes, que ja et vaig dir en directe sí. El dimarts. Però bueno, ho compensem, no?
7: Sí, no, amb negre ho fem legal, com...
1: Això ja l'Helena de Diego, la que mare. Vale,
7: parlo amb ella.
1: Sí.
7: Bueno, va, doncs comencem a repassar una setmana on bàsicament s'ha faltat bastant el respecte a la gent. Per exemple, a un pobre nano del Feyenoord, a qui veu trucar en directe, se li va faltar, però com unes rates que sou, li veu faltar quan ja s'havia penjat el telèfon.
12: Doncs ja escolteu, és Javi López, futbolista del Feyenoord, canari, criat al nord del futbol espanyol, a l'Alavés, a la Real Societat, acaba d'arribar a Holanda, i te agradecemos que nos hayas atendido en el que te jugues, que te vaya todo muy bien y a ver si el Feyenoord cumple el objetivo, al menos en Liga.
13: Vale, muchas gracias.
14: Oídos tots, Ojo les orelles!
12: 12 i 24, ara comentem l'entrevista a Javi López, jugador del Feyenoord, que avança que volen ser fidels al seu estil d'intentar tenir la pilota.
1: Oh, doncs,
12: si ho fan, els hi cauran 6.
3: Molt lleig, eh? Molt lleig, eh?
11: Però no li vas dir a ell.
1: Com van quedar?
11: Sí, home, però no li vas dir a ell. Va, doncs us fotran sis si aneu d'aquest pal.
1: És veritat.
11: Ah, home, joder, no sé.
1: Lleig, això, no? Sí. Si soc xulet, a la cara.
11: Ara, ara.
1: No a l'esquena.
11: Jo faria l'esquena, tota també t'ho dic.
1: I més fal... Com van quedar? Eh?
13: Si tiene los huevos, me lo dice la cara.
11: Oh, que gran. Més faltades. El sí que li va faltar una mica el, aquí al meteoròleg de la casa i, per extensió, a tots els de Catalunya.
15: Situació de drama típic de quan passa això, no? Que si s'ha anunciat no ha passat exactament el que jo havia entès a casa meva, que si uns s'han passat, que si no es passen després fan curt, ja saps, no? Com van aquestes coses. La idea és que...
1: Els meteoròlegs sou com els àrbitres de futbol. Sempre esteu per insultar-vos.
15: I darrerament més, però bé, ho anem assumint.
16: Y bueno, no queda más que hoy pues agachar la cabeza y comer la mierda.
11: Ja està, molt bé.
1: Lo mismo es la rialla, el riure amb retard del Bermúdez.
15: Sí, a veure, arribo quan puc. Arribo quan puc.
1: I no és el meu cas, que el respecto molt, però sé que altres no.
11: Ui, vols que obrim aquest meló ara o no?
1: Sé que altres no, ja està.
11: Va, per tu, Flaqui,
2: no m'he donat per al·ludit, sincerament.
11: Va. Bueno, doncs això d'anar faltant a la gent s'encomana i, clar, aquí es va animant tothom. Llavors arriba el Cristóbal divendres i li falta d'aquesta manera bastant forta al pobre Alberto Peinado.
17: Ah. I hem de parlar amb l'Alberto Peinado. Ho he de dir, Alberto, ho he de dir. Alberto, sí, s'ha menjat tossa de mar sencera perquè s'ha engreixat.
18: Com dius?
17: S'ha menjat tossa de mar sencera perquè s'ha engreixat. Pobret, pobret.
19: Ai, pobrecito.
17: I ha vingut corrents des de Mollet. T'ha arribat suant. Home, has portat roba de recanvi. T'has com sortit de la piscina. No, era suor.
18: Mira si és bona persona.
17: Després de la pausa, parlem amb ells. Helena, sí?
20: No tens pietat, Cristo.
17: No, aviam. Bienvenido al club. Bienvenido al club de los fucking panza. ¿Vale? Sí, Helena.
21: Acabas de decir que un colaborador tuyo ha llegado aquí empapado de sudor y te quedas tan a gusto. Pero tú, de verdad, chico. Pero tú, ¿qué te has pensado que es esto?
20: Si las cosas al daño. 1:33, pausa i tornem.
22: No tiene sentimiento.
1: Ja dic que s'ha menjat tossa de mar sencera.
11: Tossa de mar sencera i a sobre arribar suat. Buah, meravellós. I ja que estàvem amb el Cristóbal, doncs la
1: primera... Que no passi desapercebut, que ha explicat, i és veritat, que l'Alberto va venir corrent des de Mollet fins a la ràdio, eh?
11: Ah, però això és real?
1: Ah, és real. Sí, clar que és real. Ell ho fa, aquestes coses.
11: Joder. Doncs no
1: si
11: és...
1: Si ens envia vídeos al... Tenim un chat que és al marge de la redacció d'Esports, del que t'hi jugues, que és amb els bojos de la taverna, sí. On l'Alberto de tant en tant envia missatges d'ell corrent i a vegades es posa tres dessuadores per suar més i així cremar més.
15: Hòstia.
1: És veritat això que us explico?
11: No, la taverna dels bojos realment és
2: sí.
11: I no és el pitjor de tots, perquè l'altre dia, per començar, la primera de la temporada, vam conèixer una persona que crec que prometrà bastant amb coses molt actuals del 2026.
17: A tu et vaig conèixer al casino, però saps què m'ha preguntat? Pots repetir la pregunta que m'has fet abans d'entrar?
31: Que si podia vindre gent a veure...
17: No, l'anterior, la de Arevalo.
2: Si se puede fumar
31: en el estudio.
17: Si pot parlar en gangoso, evidentment.
32: No! Por Dios, no!
21: Cristóbal, o haces un mínimo de análisis de inteligencia antes de entrar aquí o tenemos un problema ya, No, te lo digo ya en serio.
17: De fet, si voleu enviar missatges en gangoso...
21: A mi me parece extraordinario.
17: 666-3272-11.
33: No, hombre, no. Madre de Dios.
17: Si podeu fer l'Arevalo...
21: Home, normal, te va parecer extraordinario a ti. Si sos de la misma cuerda.
17: No.
31: El meningo que vuela a la cazuela.
17: Ja us he dit que l'estimareu a l'Antonio molt fort.
2: És el nuevo Javier Cárdenas.
34: Madre mía. Cómo está la vida.
11: Es el nuevo Javier Cárdenas, sí, van dir al Cristóbal.
1: El tío Fajas.
11: Y realment és una gran definició.
1: L'únic missatge cuerdo de tot el tall.
11: Sí. Sí, que tornem a tu ara, que vas perdre tota la credibilitat, si és que te'n quedava alguna, amb això que vas dir.
1: A la secció de l'Òscar Nin els escoltarem i ve amb protagonista.
2: Caram. Aquesta també feia anys que no l'escoltava.
1: Que us dic una cosa... Em fa més il·lusió entrevistar a Chimo Bayo
2: que...
1: que a Leo Messi.
35: Anda pa' allà, bobo. Anda pa' allà.
1: Vaig passar. Em vaig acceptar.
11: Vaig
1: ser víctima de l'eufòria.
11: Joder, però molt, Al final veu que va parlant amb el Chimo Bayo i un cop va acabar la secció va passar una cosa que aquí crec que s'ha de dir que és bastant imperdonable.
1: Ai, tanquem en Play in Free o què?
2: Home, és un subidón.
36: Sí, senyor!
1: No? Willy, la tens per aquí?
0: El segon himne nacional de Catalunya, eh?
4: Diuen, diuen, diuen.
0: Al tanto, eh? El Virulai i després el Flying Free.
1: Hòstia,
0: i tant. Sí, que l'han
1: fet el tanto.
0: Clar que sí.
1: Vamos! I això què és? Aquesta no és Flying Free. No estàs descatalogat.
4: La moral d'un país queda afectada per coses d'aquestes, no?
11: Passa res, passarem sent grans.
1: És que el Willy no anava a aquests jocs.
11: Clar, deu ser això.
5: I tu sabessis.
1: Ja anaves, Willy? Bueno, demà t'hi anava així com així com el
11: sí,
1: cap, eh?
11: Sí, mira tal. Anem una cosa ara que passa quan vols enllaçar dos temes i dius, hòstia, això em quedarà guapo perquè veníem d'aquí, anirem allà i al final veus que no.
2: Escolta'm, que Déu ha fet una molt bona feina i que el mercat és més que positiu.
1: I el Barça ha fitxat molt, amb l'Albert Llimós ho explicarem, perquè ha de fer l'equip pels propers dos anys. Són dos quarts d'una del migdia, que t'hi jugues, i encara us penseu que sabeu tot el que... Us...
4: Espera un moment, estic fotent aquí.
2: On vols estar? On vols estar? On vols estar?
1: A la contracrònica de Sant Joan.
6: I a demà pel culo.
11: Oh, molt millor.
1: No us passa a vegades que se us desconnecta un cable
11: sí,
1: del cervell?
11: Però el teu cap era espectacular.
1: I hi ha vegades que comences una frase i intentes trobar el final durant la frase i a vegades no el trobes, no passa res. Sí,
11: sí. Ai, no va arribar, no va anar bé, al final no passa res. No cal parlar sempre, sí que tampoc. Vull dir, a vegades doncs, d'això, fas una frase ràpida i ja està. I sobretot no cal parlar quan ja hi ha algú que està explicant el que tu vols explicar.
8: No, i deixa'm dir-te que ara la gent ha començat un debat, no sé si ho estàs veient al chat de YouTube, al voltant de qui hauria de guanyar aquest any la pilota d'or.
9: Estem muy atentos, por favor, yo creo que merece la pena.
8: Perquè hi ha hagut un oient, espera, perquè...
1: Mira, el David.
18: ¡Calli!
1: El David. El Balón de Oro tendría que ser para Fabián, lo ganó todo.
18: ¡Calli!
1: Con el PSG.
8: Exacte.
1: I además ara... el Mundial i el...
18: ¡Calli!
1: Que diga que por ser defensa no puede, que se lo pregunten a Cannavaro i un altre respon, Fabián no es defensa, el Marcos.
8: I ara...
1: Riuen.
18: Sí.
1: I llavors...
18: ¡Que calli!
1: I llavors hi ha el debat... Bueno, vols acabar tu?
8: No, no, si llegeixes tu endavant, eh?
1: No, escolti, aquí davant. Això, el que he vist que paties...
18: Respeta la gent i calla't ja, anda!
11: Vale, algú més a afegir?
1: Ja està.
11: No, ja està.
2: Vale. És que perquè es queda sense veu.
11: És que... Clar, és que és normal. Anem ara a una mena de couple estrany que et va passar mentre parlaves amb l'Ovalle i ens va regalar doncs, aquest moment així una mica surrealista.
19: Que signa acompanyat de la seva família per 3 temporades a canvi de 10 milions d'euros fixes més 5 en variable.
1: Doncs... Digues.
22: ¿Qué pasa?
1: Ah, no, eres David, tu, eres que estava parlant amb el Santi Ovalle, val.
22: Oigo voces.
11: Està bé, acostuma a passar també els acoples aquests. Anem a una persona que crec que necessita més vacances. S'ha dit que n'has fet moltes.
2: Però no suficients.
11: No suficientes.
2: Correcte.
11: I aquest tall ho demostra perquè a vegades...
1: Saps què m'ha fet amb les vacances?
11: Què ha fet?
1: Ho puc dir?
11: Sí, home.
1: Se n'ha anat per l'esquena a exigir-li, no a demanar-li, al cap d'esports unes vacances sense dir-m'ho, perquè ell era conscient que jo també me volia agafar uns dies més o menys com ell, i ha anat més ràpid que jo,
2: no,
1: el cabron.
2: No era conscient que volguessis vacances, no vaig exigir, simplement vaig fer una petició i se m'ha concedit. Ja està, la setmana que ja faig vacances.
1: Mm. Llavors se m'ha dit a mi, tu ja les faràs.
2: A mi ràpid, sí.
11: A mi m'agrada que em feu servir per treure aquestes coses. Jo no sé si haig de gestionar alguna cosa ara o ja...
2: Has de posar pau.
11: Val, fa impossible.
1: Ets el Kofi Annan del que t'hi jugues.
11: Doncs això, Flaqui, que hi ha dies que et despistes a l'inici de l'hora.
1: 1:04, Flaqui.
2: El que t'hi jugues ens ho passem molt bé, divertim.
1: Com? Quatre, Flaqui.
2: El que t'hi jugues ens ho passem molt bé, divertim.
6: I a demà pel culo.
1: Com? Què? M'has enganxat aquí. Ens està tens el programa, Flaqui.
23: Estamos un poco despistados, eh?
2: He de dir que és el moment de més pressió del programa.
11: Home,
2: el retorn de la segona hora.
11: Sí.
2: Perquè és un donar pas tan clar que...
11: En blanc, a més, que no. Escalf, també, amb tot el suport, Flaqui. Anem ara amb una mica d'especial oients.
2: Això no necessito vacances.
11: Comencem per el clàssic, l'oient que sordeja una mica.
1: Tanquem amb el Diego, que són els quatre que tenim temps de posar en directe. Veure, em diu l'Helena que són molts els que han trucat i ha estat rapidíssima per posar-n'hi a uns quants. Diego, què tal? Com estàs?
24: Bien.
1: Des d'on nos escuchas, Diego?
24: Des de Sabadell.
1: Des de Sabadell. Pues si quieres ir a The Weeknd, solo tienes que decir sí.
24: Sí. Oye, ya no hay.
1: Y ahora lo hablamos con la Elena. Y decir que no quieres. Si no dices que no quieres, no hay entradas.
24: Que si no, mi mujer me mata.
1: Sí, si no dices que no quieres, no hay entradas.
24: Venga, vale, pues ya está, lo que tengáis.
6: Bueno, estamos sordos, familia.
1: No, no, que digas que nos quieres, que si no, no hay entradas. A ver si nos entendemos, Diego.
25: Contesta, que soy sorda.
1: Que quiero la cadena ser.
24: Quiero la cadena ser.
1: Ahora sí, que buen fete. Si tanquemos la hora.
25: Háblame más fuerte, porque estoy más sorda que una tapia.
11: patir, no ho deia, no ho deia, tu.
1: És que els oients ens escolten moltes vegades al cotxe,
11: sí,
1: treballant...
11: O potser que no volia dir, que tampoc vas pensar que potser no us estima, tampoc, saps? Que tocava pel concurs i ja està, escolta'm, no passa res. I ara un altre oient, el típic que truca a la ràdio i es posa nerviós i vol dir molt el seu nom.
1: 93-344-1411, en posem més, Elena? Sí, el Jaime, hola Jaime, com estàs?
3: Hola, Jaime.
7: No, no, hola, Jaime, no. Jaime, ets tu, no?
10: Jaime, ets tu, no?
12: Repetimos, repetimos.
1: El Jaime, hola, Jaime, com estàs?
3: Hola, Jaime.
1: Jo sí que, tu, Jaime, tu, Jaime, jo sí que.
3: Hola, Jaime.
13: Hola, soy yo.
11: Ai, quina gràcia, Alfonso. Anem a coses que han passat fora d'aquí del programa. Primer, uns aficionats del Madrid, que els van entrevistar a la sortida del Bernabéu, al Desmarque, i s'han fet una mica virals. Primer, l'aficionat, el que més virals ha fet, l'aficionat random del Madrid, que es va cansar dels mitjans.
14: Hombre, claro que he pitado. ¿Van a pitar? Claramente. Yo me traía a Haaland o a Julián Álvarez, también me traía al Madrid, de 9, y metía a Mbappé por la izquierda. No di más declaraciones.
12: ¿Con Dios?
14: No di más declaraciones.
11: És sensacional que una persona del carrer es cansi de cop de fer declaracions i digui, a partir d'avui no faré més declaracions, no em busqueu més perquè no em faré, hòstia, collonant. Aquest senyor que no volia fer més declaracions va eclipsar un altre que venia després, que també em va fer molta gràcia, que li van preguntar, tu xiularies o no?
15: No, perquè no sé, però si supiera sí xiularia. Sí, sí.
11: Però aquí no saps xiular.
16: Me l'imagino en plena xiulada i ell fent furufufu.
11: Sí, furufufu. No, quina ràbia, tu, que no sé xiular. Ja, tio, no sé, una mica de ganes. Ai, anem ara a més coses. A RAC 105 l'altre dia vam descobrir que quan és l'aniversari d'un artista es posa les cançons d'un altre artista.
20: Que també la Pink avui en fa 47.
23: ¿Quién demonios es ese?
26: Això és bastant divertit, això que acabes de fer. Has posat una cançó de la...
20: De la,
26: Chapel...
20: de la Pink?
26: No, això és de la Chapel Run, la cançó es diu Pink. On... Ets la millor, has de dormir més, Marc. Però que aquesta tampoc és de la Pink, em sembla.
27: Otro más.
20: Pues aquí posa Pink en els
26: Pink
20: títols.
26: Pink Panthers.
28: La madre que me parió.
26: Hòstia, Marc, de veritat.
20: Pink Pony. Va, perdó, no. Demano disculpes.
28: Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
16: I és difícil fer-ho una vegada, imagina't dues,
11: sí,
16: eh?
11: Sí, sí,
16: no,
11: sí.
16: No és, por tanto, una vez.
11: Ai, anem amb una altra cosa que crec que és encara més lletja. Aquesta li van fer RAC1 a l'alcalde Jaume Collboni. El van deixar amb la paraula a la boca.
29: Per finals del 2027, la ciutat guanyarà nous espais. Ho explica l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
30: Sempre hem considerat que s'havia de...
32: RAC1.
36: Bona nit! Adiós!
37: 6 hores i media després...
38: Ara, però dos minuts. És que ha passat una cosa molt, molt estranya, però ha passat, i és que li hem llançat a la cara del pobre Josep una pública no tocava. Li demanem disculpes.
11: En fi, coses que passen a vegades que, mira, te'l petes i ja està. I ara que després de l'estiu tots hem agafat pes, ojo en fer dieta i inflar-vos a menjar fruita, perquè hi ha alguna peça de fruita que és bastant perillosa.
39: Quan quedaven pocs minuts perquè toquessin les 11, els veïns del barri es van endur un ensurt dels grossos, grossos. Aquesta fruita va produir una explosió de gas.
36: Una cosa horrible, una explosió molt gran. Com a vegades un rellampec que fa pleny.
16: Una fuita, no? Era
11: jo crec que sí, espero, vaja.
1: Que fos la gràcies.
11: De res, home, de res.
1: I gràcies a tots per escoltar-nos un migdia més. Ara, hora 14. Adeu. Adeu.

0: escuela y la otra es de 8. I no he podido estrenar ni pañal de niña.
1: L'Ajuntament de Badalona no es fa càrrec de les famílies, tot haver-hi menors que van a l'escola. La ciutat argumenta que no hi estan empadronats. Segon dia del judici contra quatre policies acusats de treure un ull a Roger Espanyol durant el referèndum de l'1 d'octubre. Avui hem escoltat altres agents que van participar a les càrregues.
2: Ejemplos de lo que denomina violencia extrema, sí. Para ilustrar.
3: Pues desde hijo de puta, me recuerdo una palabra que nos llamaban españolazos.
4: Piedras, adoquines, botellas, corriendo grave riesgo su integridad física.
5: Me lanzaban de todo, piedras, adoquines, lo que cogían por el camino.
1: Cap d'ells es va assabentar que s'havia ferit a Roger Espanyol. Concentració a Vidreres en rebuig a la violació d'una noia de 22 anys quan sortia a córrer en una zona boscosa.
6: No a la violència masclista, i sí a una societat basada en el respecte, la llibertat i la igualtat.
1: I avui també Sant Joan de les Abadeses s'ha detingut un menor d'edat per agredir sexualment a una altra noia també menor. Tot això en aquest dijous d'eufòria a Can Barça, perquè tot i la pluja també hi va haver molts gols.
7: Prova la rematada, Cancelo, quin culo! Rafinha!
8: Vamos,
7: vamos! Un altre gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
1: 7-2 contra el Racing, pendents de Joan Garcia, que després de ser substituït per molèsties al genoll, sembla que tot quedarà en un ensurt. Ara ens ho amplia en Nil Solà. A la tècnica, Guillem Arnal, a la producció, Xavier Balló. Des d'ara i fins als quarts, us expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
9: A la cadena SER i SER Catalunya, hora 14, amb Joan Bofill.
1: Què tal? Bona tarda. Van caure més de 50 litres per metre quadrat en només mitja hora. En pocs minuts va començar a créixer els rius, les rieres, com la d'Olivelles. Eren les 11 de la nit, en el moment en què es llançava l'alerta als mòbils del Garraf, que un home va intentar travessar aquella riera i va desaparèixer. Hores després, els bombers van localitzar el seu cos uns 500 metres més avall. Andrea Villori, aquesta és la víctima dels forts aiguats d'ahir al vespre, que sobretot ha afectat el barcelonès, Garraf i Penedès.
10: La víctima és un home de 48 anys, veí d'Olivella, que es va veure atrapat dins del seu cotxe quan la riera, que normalment baixa seca, es va convertir en un riu amb més d'un metre d'aigua que passava per sobre dels ponts.
11: No hem vist mai que baixés tanta quantitat d'aigua. És una riera que quan plou pot baixar aigua, però aquesta quantitat d'aigua van ploure molts metres cúbics en pocs moments.
10: Això ens deia aquí Ser Catalunya l'alcaldessa del municipi, Marta Verdejo. L'avís de l'accident el van donar els veïns.
12: Oh, sapinyó, sapinyó, sapinyó!
10: Quan van veure un cotxe, un Volvo gris, intentant avançar entre l'aigua que va endur-se el vehicle i el va acabar fent tombar. El conductor va intentar sortir, com ens explicava el sotsdirector de Protecció Civil.
13: Al sortir del cotxe, doncs, va ressogar aquesta persona a la corrent i al final, doncs, després de buscar-lo, el van trobar.
10: Els bombers han trobat el seu cos a les 2 de la matinada a 500 metres d'on hi havia el cotxe, que aquest migdia, amb la riera ja seca, segueix atrapat pel fang i les branques.
1: L'episodi ja es dona per acabat.
14: Ai, madre mía!
1: Però hi han hagut importants vies de Barcelona, per exemple, inundades. La Ronda de Dalt, ara ja s'hi ha recuperat la normalitat. Els problemes, però, encara es mantenen al metro, al tren i les carreteres. El principal és a Rodalies. A Montcada i Reixac ha aparegut un esvoranc que està tallant encara les línies R2 entre Sant Andreu i Montcada i la R11 entre Sant Andreu i Granollers, totes en direcció a Barcelona. I això no és la primera vegada que passa aquest esvoranc en aquest punt, Pol Valero.
15: El tram entre Sant Andreu i Montcada és una zona molt castigada per les incidències. El juliol va aparèixer un gran esvoranc de 30 metres al costat de les vies per culpa de les obres. L'afectació és molt a prop, també el tram entre Vallbona i Montcada Bifurcació, però no està relacionada amb els treballs de soterrament, sinó està provocada per les pluges que han arrossegat una part de les pedres que hi ha entre les vies i sota les vies, que han esfondrat part del terra i ha quedat al descobert un forat enmig dels rails. La incidència ha afectat una de les vies, sobretot la que va a Barcelona, però durant unes hores, per precaució, també s'ha tallat l'altra, la que puja cap a Granollers, mentre Adif posa formigó a l'esvoranc, tot i que de moment no hi ha previsió de quan es podrà restablir la circulació cap a la capital catalana. El trajecte entre Montcada i Barcelona es pot fer amb tren per l'R4 i també s'ha establert un servei alternatiu directe per carretera entre Granollers Centre i Sant Andreu.
1: Avui, per cert, que hi ha hagut un nou robatori de coure a la R4, a l'altura de Castell en el tram entre l'estació de França i Glòries. S'ha reforçat la seguretat per evitar més incidents. I des de DIF avisen que aquest any encara hi hauran més robatoris de coure que l'any passat. De fet, n'hi hauran el doble, Pol.
15: És pràcticament un robatori de cable al dia. El director adjunt d'Adif a la zona est, Àngel Contreras, ha passat avui per l'Aquí Catalunya. L'any passat

0: i això m'ha ajudat moltíssim a baixar adrenalina, més que pujar-la, i estar en uns principis i uns valors que venien per els meus pares, per els meus germans majors, i que el futbol m'ha ensenyat a poder dur-los a terme a diari.
1: Que a veure, Toño, continues una mica connectat amb el món del futbol, perquè crec que a més de donar conferències, que en fas, fas d'analista a la COPE, traïdor, i també a Movistar, no? Que vull dir que continues connectat.
0: Més que connectat, seguisc aprenent. És que som molt, molt, molt afortunat. I poder viure, i pense, amb tota la humilitat del món, que si haver tingut accés a conèixer aquesta part del futbol, crec, no sé si haver sigut millor o pitjor, perquè això no sóc ningú per dir-ho, però haver sigut molt més feliç arbitrant. Això estic seguríssim, perquè m'han donat molts inputs, m'han donat molts arguments per entendre que l'arbitratge és una secta.
1: L'arbitratge és una secta?
0: Sense dubte. No tenim perspectiva del que significa que és el món en general i la indústria del futbol avui en dia.
1: Ostres! Clar, són paraules. Això te n'has adonat ara? O sigui, quan tu arbitraves no ho veies?
0: A veure...
1: Que és el que passa quan estàs en una secta, eh?
0: Sí, no, sense dubte. Jo duc des de 2013 que d'alguna vegada... Perquè, clar, com àrbit has de passar per totes les categories, mínim un anyet, és patís moltíssim. Per a mi el moment més bonic és quan comences a compartir amb assistents o tu formes part com a assistent d'un equip, perquè ja no vas solet a aquests camps de futbol, ja no ho passes mal sol, i a partir d'ahí comences a pujar. Jo vaig tindre la sort d'arribar en 2002 a la segona B d'aquell entonces. Avui en dia s'ha separat i és primera ref i segona ref.
1: Ref, sí.
0: Després de la pandèmia. I en este cas, quan arriba al futbol professional en 2004... tinc la sort d'estar amb Goodman, que és un assistent que em va ajudar moltíssim, que ell tenia molta més experiència arbitral que jo, i quan ell el decidissin que el baixen, per raons que encara a dia d'avui no coneguem, perquè no és meritocràtic, no, avui en dia inclús signen a molts jugadors per la Big Data, en l'arbitratge no, a dia d'avui encara no estem actualitzats, i potser a primera divisió, i amb les meues ferramentes, amb assistents que no havien vingut amb mi, perquè tant en segona com en primera vas debutar en gent que no havia mai treballat amb ells, anem fent, anem aprenent com podem, Jordi, perquè l'arbitratge, diguem que és molt autodidacta, i hi ha un moment que els companys i, diguem, el que era el director tècnic va fer un referèndum en quant a la meva manera d'arbitrar, que jo ni havia reparat. I això va ser molt, molt dur, i a partir d'ahir vaig aprendre moltíssim, i menys mal que uns mesos abans d'això, d'aquest moment que mai oblidaré, havia nascut el meu fill Pau.
1: I el petit de casa, eh?
0: El major, ara de casa.
1: El Marc és el petit.
0: El petit és Marc. I al principi li costava molt fer caca. I me'n recorde d'una de les bronques més grans per... recordant-me, crec que havia sigut per expulsar al Xolo quan va arribar la seva primera mitja temporada, recordant-me coses del passat, de com les havia fet de mal, quan jo aquesta cosa la portava dintre, perquè deia, però si és que he expulsat al Xolo per algo que sé que no ho ha fet, així no ho he escrit en l'acta, és una norma ridícula, com moltíssimes que ha hagut en Copa, per exemple, en Espanya, on hem estat 2 o 3 anys arbitrant en eliminatòries on no se podien fer canvis en la pròrroga fins a que no arribara el descans, que això la gent no ho sap. Imagina't si el futbol ens haver regalat una expulsió d'un porter, haverem estat uns minuts jugant amb un jugador.
1: Ens haguéssim adonat tots, d'allà.
0: Molt bé. Clar, que és coses que estan passant ara, perquè jo també ho patís per els comentaristes, els analistes, els periodistes, que estem fent el reglament cada vegada més complicat, no s'entén. I volia arribar a això, no? Me'n recordo d'una bronca i me'n vaig anar al SEO i Cris me va enviar un missatge dient que Pau havia pogut fer caca i, ostres, i me vaig alegrar tant que vas dir, ostres, saps? I dius, com és possible? Pues això és el que te deia, no? Des del meu punt de vista, que és la perspectiva, pues haver-me anat a la SEO i que Cris me compartir això i sentir felicitat quan sentia més que res frustració i no me'n sentia comprès, perquè dic, però si és que m'heu pujat a primera divisió veient-me molts anys.

0: per què ara he de canviar, saps? Perquè sempre es pot millorar, sempre es pot clavar matisos a la teua forma d'arbitrar, però no te poden canviar la teua personalitat, no te poden canviar la forma de ser, i per això ara és que som molt, molt, molt, molt afortunat. Ho reconec i ho vaig a dir cada dia perquè així ho sent, així ho valore, i ja te dic que l'arbitratge per a mi li falta molta perspectiva per als companys.
1: Doncs aquí queda. Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria de l'exàrbitre i actual analista d'àrbitres, el Toño Mateu Lahoz.
2: A SER Catalunya i la cadena SER.
3: Me has invitado a bailar.
2: Llapis de Memòria.
3: Estás espectacular.
2: Amb Jordi Manau. No

0: has conseguido cambiar.
1: Encetem el llapis de memòria del Toño Mateu Lahó de Me has invitado a bailar, de Dani Fernández, que aquest és un tema relativament nou i més per aquest programa, que ens fotem un fart de fer sonar els Beatles, a Serrat, al Bruce, a la Maria del Mar Bonet. En fi, que aquesta cançó és de l'any 2024 i que sàpigues, Toño, que la persona que s'ha encarregat de passar-nos la teva llista de temes i també ens ha fet el favoràs d'orientar-nos una mica sobre el motiu pel qual has escollit cada cançó, saps què ens ha dit d'aquesta cançó? Vols que t'ho digui? Ens ha dit...
2: Per favor.
1: M'agradaria pensar que l'ha triat per mi. Quina pressió,
2: ha encertat.
1: Ha encertat,
2: No necessitem bar.
1: Que aquesta persona és la Cris, que és la teva dona. Per què et connecta amb la Cris al Quiero que me... Que me... Ai, m'has invitado a bailar.
2: Doncs perquè... La vas conèixer després de Falles, una discoteca molt famosa en València. Vaig convidar-la a ballar i no me va fer massa cas.
1: Groga, targeta groga per la Cris.
2: No, que va, jo estic segur que la meva forma d'entrar va ser patètica. No tinc cap dubte, perquè en aquell moment pues, això massa clavat en l'arbitratge. Estem parlant de 2007 o per ahí. I no res, vas tindre molta sort perquè Cris havia anat al col·le amb el meu millor amic i, bueno, al parvulari, al col·le, a l'institut i el meu millor amic a dia d'avui va compartir moltíssim amb ella i això va permetre que tinguérem contacte posterior perquè les carabasses que em donava pues, bueno, encara estan ahí i l'últim partit de la penúltima temporada meua a segona divisió, que tenia ahí pensant que podia pujar, que anava a pitar un Castilla-Almeria, on també se jugaven moltíssim, el Castilla va acabar baixant, l'Almeria va acabar pujant i vas tindre un error prou greu perquè no, crec que vaig amonestar a De La Red i realment hauria haver amonestat a Granero, bueno...
1: Érem dos de la cantera del Madrid, podia passar. Abellar, sí, Cayetanos, podia passar.
2: Podia passar. I no res. I el tema és que em vas tornar a casa molt, molt fotut en mi mateix i Paco em va animar dient anem a una festa que vull conèixer a una xicona, Anna, i anarem a aquesta festa, però s'acaba pront. I aleshores diu, pues tinc una altra que són de les meves companyes. I vas tornar-me a a Cris de nou i teníem la possibilitat d'escriure en la paret uns missatges i ahir dic, bueno... com el SMS no ha servit, vaig intentar-ho aixina en escrit de puny i letra, no és que tingui una lletra massa bonica, i ho vas fer. I bueno, perquè tampoc m'he donat l'oportunitat i hem anat caminant i se m'has invitat a bailar, torna, com tu dius, després en un moment que jo ja sóc capaç de ballar al 100%, amb tots els sentits, de veure sèries, de divertir-me en els meus fills sense tindre que controlar els pensaments, aleshores reflectís molt el dia a dia d'avui, que és ostres, sí, trobo molt a faltar l'adrenalina de la xespa, com hem parlat abans.
1: Però t'allibera, no? Pel que estàs ara... dient.
2: Sí, sense dubte. I ara, pues, escoltem molt més música que escoltava abans i l'escolte d'una altra manera, diguem que els sentiments i les emocions que produís, perquè per a mi la música i el futbol són les dues coses que més em desperten tot dintre de no sé, des de l'entranya.
1: O sigui que pel que ens estàs dient, la Cris t'acompanya, aneu junts en aquest camí des que comences a l'Elit, que és el 2008, crec, que comences a la primera divisió. Qui ho ha gaudit i qui ho ha patit més? Perquè, clar, el de dins ho pateix, però és que el de fora, déu-n'hi-do, també, i també gaudir.
2: Bueno, així me la xuqui jo. Jo estic segur que Cris ho ha patit molt més i que, com et deia, jo estava en aquesta falta de perspectiva. He passat molts dies durant l'etapa de 2016 més o menys fins a 2020 i algo, molts dies fora de casa i ella ha fet d'heroïna, ella ha vist que cada errada que tenia un camp de futbol costava molt digerir-la, estic segur. Mai ho hem parlat, ella en aquest cas és un solet. Vull dir, jo tinc la sort de tindre tres referents, que és ma mare, la meva germana major i Cris, i estic segur que ella ho ha patit més en silenci i que jo ara som molt més conscient de tot, perquè a mi l'arbitratge em divertia moltíssim i d'alguna forma em feia donar-ho tot, inclús rebutjar moltíssimes coses simplement per arbitratge. I per sort Cris va saber entendre, esperar. Ja t'he dit que l'any que jo pensava que podia tindre opcions de muntar a primera divisió no ho vas aconseguir, i des d'aquest dia Cris m'acompanya i estic segur que quan vaig pujar a primera divisió no havia fet esmeris des del meu punt de vista, que ho m'havia fet la temporada anterior, però una errada va acabar convidar-me a estar un any més en segona divisió i segurament que les coses al final acaben passant per alguna cosa.
1: Que tu, Toño, ara ho dèiem, no has arbitrat durant més de 30 anys, d'aquests la meitat ha sigut a primera divisió, has xiulat Champions, Mundials, Eurocopes, Jocs Olímpics. Tu ets dels que convidava la família i els amics als estadis a veure't xiular, o al principi això et feia com... et recava, no ho veies clar, volies que no deixar-los al marge?
2: A veure, jo, és que quan mon pare falta, jo estic ahí que no sé per on tirar, i el meu germà major era àrbitre i sap que per a mi el futbol ho era tot, i em diu que si comença a pitar també puc anar a veure el València gratis i entrar a tots els camps de la Comunitat Valenciana gratis perquè n'hi ha bon acord. Va saber picar-me i em va donar l'opció de pitar un Alevi molt proper d'on avui en dia vivim, i em va agradar. I em va agradar. Sé que vaig poder, malgrat que en aquell moment no estava tan clar el tema de les fitxes i de més, vaig poder, en Estivella me permeteren jugar a la vegada que arbitrava, i ja t'he dit que ese acompanyament que va ser meravellós del meu germà, jo també el veia patir a ell. Aleshores, des de que li demane que per favor ja no pitem junts, que no s'agafi ell un cadete i un infantil, o ell un Alevi i un Benjamí, fins a 2014, que pitem la final en Mestalla Barça-Real Madrid,
1: sí,
2: de Copa del Rei, no torna a vindre ningú que estimara de forma voluntària, perquè si anava a Soneixa, si anava al Medíjar, si anava a Caudiel, si anava Segorbe, Altura, Jèrica, venien a veure'm gent que estava a l'institut, i ahir m'insultaven moltíssim, com a qualsevol àrbitre o àrbitre, mos falten al respecte. El problema és que es naturalitza, com a que no passa res.
1: Bueno, i ja, els àrbitres estan molt deshumanitzats, que dins del món del futbol, segurament, tot i que diria, per la meva experiència personal d'anar al camp del Barça, que amb els anys hem millorat tots com a societat. Diria. Recordo anys 90, déu-n'hi-do.
2: Sí.
1: Lo que no teníem les xarxes.
2: Això és. Jo no crec que malauradament no hem millorat en valors, però que sí que ara està tot més fiscalitzat i la gent
1: és
2: fora.
1: Sí, diguem-ho així.
2: A veure's reflexat. Perquè la gent ho naturalitza. Es pensa que pot anar a un partit a les 9 del matí d'un dissabte, ben vestidet, inclús preparant-se per a un esmorzarot de la seva família, i a un xiquet o una xiqueta de 14 anys dir-li coses, o inclús al seu propi fill o a un rival, i això ho tenim naturalitzat en el futbol. Jo crec que això no està bé, però bueno, jo com te deia, em vas protegir el meu amor propi. Anaves dilluns a l'institut amb vergonya, no sabia com m'anaven a mirar, perquè aquesta gent havia vist que unes hores abans, un diumenge per la vesprada, pitant un juvenil, m'havien insultat, però no, me miraven a normalitat, perquè com a que s'acceptava tot, no? I en 2014 sí que vaig poder comprar-me entrades a la federació i pues, portar a totes les meues nebodes, a les seues parelles, no? Encara tinc algun que està enfadat i emprenyat dels nòvios, avui en dia homes. Vaig convidar, òbviament, els meus germans, i els únics que no varen poder vindre era Pau, que era molt xicotet, i la meva germana Ofe, que com te deia es va quedar cuidant-lo, però en aquell moment Bea, que era la parella de Pau, del meu assistent de més confiança, cuidava a Pau i me'l va dur a l'hotel de concentració i perquè jo volia passar el dia, vaig disdijonar amb Vicente del Bosque, vaig passar de pipa parlant en ell de lo que abans d'anar a Brasil, i després vaig estar de la reunió de Mestalla hablant de la Xespa, del Rec i aquestes coses, vaig estar amb el Mufi Pau i me'n recordo que me pillaren els dirigents, me digueren que això estava prohibit i jo els vaig dir, mira, si me prohibiu això, ja vos dic que esta vesprada no vaig eixir en l'activitat i en el calibre de les meues emocions. Jo no puc estar en València, viure a dos minuts de, que en aquell entonces de ma casa, i no veure el Mufi Pau, com fas tots els dies. I vaig estar dues horetes en ella, abans del dinar, i ese dia vingueren la meva família, i després ja han segut en amistosos, i en la final de Champions en Porto. I ja després els partits d'acomiadament, perquè varen ser molt bonico en Pamplona, va ser molt bonico en Getafe.
1: A Mallorca.
2: I a Mallorca això va ser, és que és impossible. És impossible l'agraïment que tinc etern, no només a l'Illa, sinó a les dues institucions, tant al Mallorca com al Rayo, a la Lliga, tot. En ese dia també estaven gent del dia després, va estar Viti, i avui en dia és el meu company. Són tantes emocions juntes que a dia d'avui encara no he sabut d'alguna forma digerir-les com toca. Però sí, m'he
1: encara
2: protegit.
1: Encara estàs païnt-ho, eh?
2: És que sí, he viscut moltes coses. He viscut moltes coses que mai esperava viure.
1: Però, Toño, cert és que t'han fotut moltíssima canya, però també t'han elogiat molt. I recordem això, el teu comiat a Mallorca... t'ovaciona el públic, et fan un passadís als jugadors, que ja hi ha jugadors que t'hauran donat molt pel sac, tipus Raillo, etc. I bé, vull dir, això sí que no t'ho traurà mai ningú, eh?
2: Sense dubte. I toca jo Raillo, que va, si és un angelet, sí. Al revés. Però sí que me'n recorde que en aquest partit vaig estar plorant quasi tota la segona part, però plorant.
1: Xiulant, plorant.
2: I Dani sí, estava destrossat. I Dani estava animant-me tot el partit, pobret. Sí, i sí, també un poquet més emprenyat, perquè en aquest moment en Doni estava preparant unes jugades de saque de meta per a que sí, bueno, i saps, va ser superbonico, i com tu dius, no m'ho esperava. Jo no m'esperava, perquè lo del passadís ja ho visquerem en Pamplona, que el propi Jagoba va entrar al vestidor a demanar-nos disculpes perquè deia, ostres, lo han hecho los jugadores, yo no tenía ni idea, tal, y dices, no, Jagoba, si esto ha sido después en Getafe també m'ho suferen, i jo, d'alguna forma, jo volia que la meva família vera que no, com tu dius, que en tot en la vida n'hi ha coses dolentes i coses més boniques, però que jo volia que ma mare sapiguera que havia sigut molt afortunat i que més enllà d'haver sigut àrbitre m'han fotut més canya dintre del meu gremi que fora.
1: I en fi, Toño, que ja ho cantava Medina Zahara, todo tiene su fin.

0: el llapis de memòria de l'exàrbitre i actual analista, el Toño Mateu Laoz, que el tenim a Ràdio València, hem trobat també a la banda Medina Zahara amb la cançó Todo tiene su fin, que és un tema publicat l'any 1992, tot i que és una versió d'un altre original que es va publicar l'any 1969 d'un grup de rock progressiu madrileny que es deien Módulos, primera notícia de que existia aquest grup. Toño, on et transporta aquesta cançó?
1: A la frustració, a la impotència de no poder ajudar més als meus pares. Avui en dia encara seguís contant-me el que mon pare va fer al poble, als pobles del voltant. A ell li encantava el tir al plat. Participava sempre que podia de qualsevol cosa que tinguera que amb la punteria. I era molt, molt, molt, molt volgut. Jo a dia d'avui encara rep i sé carinyo per la gent major i que l'estimava, i a dia d'avui a la nostra família en repercutís. Ma mare era la combinació perfecta per a mon pare, era el que millor l'entenia, i jo, des que tinc consciència, mon pare amb el Parkinson va patir moltíssim, i sa punteria òbviament va ser afectada, i això li va crear... fer tot el possible per intentar curar-se. Òbviament, a dia d'avui estem veient que hi ha molta gent fent el possible perquè aquesta enfermetat es puga veure, però igual que aquesta enfermetat, altres que hem de donar i d'investigar moltíssim perquè la gent no patisca tant, jo ho he vist. I com te deia abans, Jordi, va ser un moment que jo no tenia ni idea. Estava cursant primer de BUP.
2: Clar.
1: Però la gent joveneta que ens escolta... Però ja t'he dit que no era ja un xaval. Tenia la responsabilitat perquè els meus germans majors ja havien volat per circumstàncies, i jo intentava protegir a Javi, el meu germà menut. Crec que no ho vas fer res bé, però la meva voluntat era eixa. I en aquell moment escoltava molt l'último de la fila, Ramones, molts grups. Però aquesta cançó, que és quan comença també a arbitrar i que decidís seguir cursant segona B, no, a banda d'anar els caps de setmana a collir taronja, a collir llimes, a la garrofa, a pulveritzar en blai, el pare dels millors amics que tenia al col·le, vull dir... I... No sé, esta cançó representa moltíssim a mi per entendre que les coses passen i que s'han de quedar en lo bo. I hasta si puc llegir, perquè no vull plorar. I són coses que jo crec que no he parlat en profunditat tampoc ni en Cris, perquè encara estan ahí, massa enceses. Són flames massa enceses. Però bueno, arribarà el moment i gràcies a vosaltres possiblement ens puc ajudar. Ja fa molts anys, en el programa de Gemma Nierga, eren tres cançonetes i arbitrant no podia entrar. Tu ho has dit, que al principi de la teva carrera en això tampoc estava fort per entrar, i avui en dia estic un poquet millor per a poder parlar d'aquestes coses. Així que, Jordi, gràcies per la paciència.
0: Gràcies a tu per obrir aquesta escletxa, que esperem que es faci més gran. Bé, que això sí, primer de BUP són 14 anys, vull dir que fustiguem-nos fins a cert punt. Vull dir, eres un xaval amb 14 anys. Ets un xaval, això és així, Toño.
1: Sí, però veia com els meus pares havien tret endavant a sis persones ajudats per tots, per Fernando en la tenda, per Tonín en l'altra tenda d'alquímia que anàvem a pagar quan podíem, a Roberto, que si se me punxava una bici també
0: me l'arreglava, per inflar-la, la roda.
1: Sí, que me va no vendre, me va deixar la primera moto per a poder anar a Faura, a Sagunt, a Estivella, a Xilet, a Pitar, els primers anys, i li l'anava pagant poquet a poquet. És que és tanta gent la que m'ha ajudat en el poble.
0: Que maco, Toño. Que en aquella infància, quan a tu et deien Toño, tu de gran, a què et vols dedicar? Què deies?
1: Tenia molt clar, per els referents que havia tingut, professor o mestre d'educació física.
0: Ah, molt bé, objectiu complet.
1: Per els meus referents, a Don Eulogio, que encara a dia d'avui, en 86 anys, me'l trobe per els camps de Marchalenes, i... o camioner.
0: Ah.
1: Perquè si no aconseguia estudiar o no tenia beques, volia ser camioner per escoltar la ràdio.
0: Que bo. Bé, viatjar has viatjat moltíssim.
1: Sí, fixa't. Fixa't després si he escoltat ràdio en aeroports, en avions, no ha sigut en un camió, com deia Loquillo, però... increïble, les hores que he passat en viatges, i que fixa't que és l'únic, per així anar a dir-ho, menys bonic que me toca a dia d'avui, que encara estic viatjant, i perquè quan viatges sobretot no és viatge com entenem de família, de viure coses, sinó és viatge com deia abans, amb molt poca perspectiva, amb molt falta de mires i de no aprofitar els llocs on estàs, i ara estem a temps d'anar recuperant-ho, i sobretot en família i en amics.
0: Doncs saps què farem ara? Ara anirem a viatjar, perquè anem fins l'any 2021 a Portugal i anem de la mà de Juramento Eterno de Sal d'Álvaro de Luna.
2: Me paso las noches en vela.
3: Llapis de memòria amb Jordi Manau.

0: sal.
1: Juramento eterno de sal d'Álvaro de Luna, sonant a Llapis de memòria del Toño Mateu Laoz, que és una cançó que parla explícitament de Portugal, pel que he deduït, Toño, que anàvem a això, a la final de la Champions que vas arbitrar, va ser a Oporto, crec, entre el Manchester City i el Chelsea. Crec que va ser un 0-1, si no m'equivoco, i almenys per l'espectador va ser una mica peñazo.
2: No ho sé com va ser per a l'espectador, però...
1: Bueno, Tuchel va posar l'autobús allà, me'n recordo, i allà no passava res.
2: Jo vaig gaudir com un porc, perquè... I perdoneu l'expressió. Perquè l'any anterior, just després d'un Olympique de Lyon City... que s'estava jugant també a Portugal, a Lisboa, que va ser quan l'any de la pandèmia, el varen dir que segurament el dia següent estava pràcticament ja tot jugat, que tenien que fer els tests i viatjar per a fer la final de 2020. I me'n recordo perfectament d'aquell diumenge que no vas poder... Bueno, aquesta nit de dissabte estaven sopant amb uns amics, no vas poder dormir... El diumenge me'n vaig anar a caminar per la muntanya, el telèfon no sonava i al final va sonar a les 3 de la tarda que nosaltres fèiem una semifinal i que el partit li l'anava a un company que era més major que jo i i me'n recordo que va durar 5 minuts l'emprenyament perquè en seguida vas cridar a Robert per intentar desfogar-me, ell ho va digerir pitjor que jo i aleshores va dir, pues no pot ser, pues jo en este cas he de tirar cap endavant. I bueno, la semifinal la gaudirem moltíssim, anem a fer la del dimarts, després ens passarem a la del dimecres, li desitjarem sort als companys d'eixa del 2020. Dos de membres del nostre equip es quedaren a ajudar al company en la de 2020 i seguirem amb la mateixa fam i la mateixa il·lusió i el mateix agraïment i després la tinguerem. Recorde perfectament que a Sánchez Martínez, a Ricardo de Burgos o a Xavi Estrada...
1: Són àrbitres, pels oients, que ho sapigueu.
2: Són àrbitres de la
1: MOU, clar. Futbol, són àrbitres.
2: Així és, Jordi, perdona. Era gent que havia treballat amb nosaltres perquè jo he tingut la sort de liderar a molts dels àrbitres que estan avui dia encara arbitrant i a altres... Com, i de la mateixa forma els que estaven per davant de mi en altres generacions vas ser membre del seu equip i vaig aprendre moltíssim i ells no varen poder vindre a eixa final, però sí que vas poder dur a 10 persones, vull dir, encertats, anava a jugar en Estambul per tema de pandèmia, seguretat i test, històries, n'hi havia 14.100 persones en Odragao, més 10 eren, que varen ser la família de Robert, la família de Pau, la nostra família i Rui, que era un assistent que havien conegut a Nova Zelanda en 2015 i que forma part de la nostra família. I aleshores vas tindre la sort de que 10 persones de la nostra família vingueren. Com te deia, t'he nombrat a 3 membres perquè digueren no, les entrades que podeu aconseguir que són superlimitades per a vosaltres. I va ser bonic, no? La UEFA em va permetre viatjar des que vaig sortir de casa la meva família, tornar amb ells. El dinar previ al partit vàrem arribar tard, demane disculpes a tots en l'hotel, perquè estàvem en la platja en Cris, en els meus fills i m'ho estava passant pipa i en el partit estava en les emocions perfectes per a poder arbitrar, per a intentar deixar fer, saps? Com un DJ que sap que va a un lloc on la música dona igual la que pose, que la gent té moltes ganes de ballar i així anava a ser. No sé com es va veure, però com tu dius, els dos estils òbviament eren diferents.
1: Bueno, es va veure que un intentava molt i l'altre no tenia espais per on passés la pilota, perquè va marcar molt aviat, crec, el Chelsea, a més.
2: Kai Havertz, i després a nivell de polèmica arbitral sols n'hi hagué una possible mano de James, que en este cas no sé si avui en dia, però sí que me'n recorde que Alejandro Hernández va estar a punt de cridar-me perquè per a ell podia ser mà, però jo tenia molt clar que primer l'havia pegat en el pit i que per tant ja no anava en direcció de porteria i que el segon contacte ja evitava un córner o un saque de banda, però que són situacions que jo crec que ell va ser l'únic moment que va patir perquè jo tenia molt clar i s'ha jugada, perquè també això depèn dels arbitratges, és la sort. I ara, per això te deia un poquet que patís molt per els xiquets i les xiquetes que estan pitant, perquè ara mateixa els àrbitres, a banda de treure-los del foco, estan fent massa coses, de comptar en un saque de banda, comptar en un saque de meta, castigar a un jugador que és d'un segons més tard, castigar a un jugador que l'estan
1: sí,
2: atenent,
1: però molt fiscalitzat, es
2: menja la falta, sí. Massa. I estan estressats, però claro, tu imagina't que en un partit de primera divisió hi ha quasi 20 persones involucrades en aquest arbitratge. Com, què fem en els xiquets i en les xiquetes de 14 anys que piten 4 partits un dissabte de matí, que van soletes i que han de fer les seues actes? Per favor, hi ha un poquet de reflexió ara que m'has nomenat un dels moments més bonicos de la nostra carrera arbitral, perquè això soles es aconseguís en equip, és impossible fer-ho soles.
1: I Toño, per què dius que el pitjor partit és aquell que et sorprèn com a àrbitre?
2: Perquè no te pilla preparat.
1: O sigui, tu et preparaves els partits, tu sabies el que passaria o ho intuïes?
2: Hem tingut molta sort, moltes ferramentes i pràcticament ocorria tot el que preparàvem. Tenia la sort de tindre a Pau, que avui és un analista arbitral, que està allà en el Villarreal donant els seus fruits, amb David Albelda, i és un crac a l'hora d'analitzar. A mi també m'agradava molt analitzar, tenia molta gent que m'ajudava, tant en UEFA com en FIFA, cosa que en Espanya mai s'ha fet, i nosaltres ho preparàvem tot, qualsevol córner, qualsevol saque, per això et deia. L'altre dia, per exemple, te conté en el Llevant Barça, que va ser un partidàs en diferents estils, en 0-3, Dela anava a clavar un saque de banda a l'àrea.
1: Dela és un central del Levante, jo vaig donant informació.
2: Perdona.
1: Sí, no, jo ja faig aquestes apuntacions, digues.
2: Fa falta equip i no res, ja has vist que soles jo no puc anar a cap lloc i t'ho agraïs. I va penjar la pilota a l'àrea i l'àrbit, que és debutant en guany en primera, després de molts anys pitant, el bon noi estava ahí fent-li el compte enrere, que li dius, anem a veure, que van 0-3, que Dela va penjar el baló a l'àrea, saps? N'hi han tantes coses que jo me poso en la pell de Luis Castro i veu esta imatge i diu, però perquè
1: és molt marcial, és molt marcial.
2: És molt marcial, tot. Saps? Aleshores, te poses aquest exemple sol, és de futbol, però que és un poquet aquesta situació i sobretot que va crear més animadversió cap als àrbitres. Als futbolistes li anem a caure cada vegada pitjor, perquè els futbolistes ara veuen, l'altre dia Mafeo també en Mestalla va treure un saque de banda al regalar-li-lo al Celta perquè va veure que Jesús Gil ja estava per el número 5 contant-li i li la regalà al contrari. No sabeu, en el futbol d'elit els xicotets detalls el que marquen.
1: Ara,
2: si això ho estem alterant,
1: digues.
2: Que no vull parlar de futbol, no, al revés, Jordi.
1: Sí, acaba, sisplau.
2: No, que és això, que és el que te deia, que ara mateix els àrbitres estan fent coses que no li pertoca a ells fer. No és futbol sala, no és a temps comptat. I a dia d'avui s'ha d'interpretar. S'ha d'interpretar un penal, una vermella, un fora de xoc per interferència, s'ha de seguir interpretant, perquè el futbol depèn d'humans a dia d'avui, i sobretot s'ha de d'alguna forma delegar, i ara mateix els àrbitres de veres que estan fent massa tasques que no deurien fer-les ells, que és la meva opinió.
1: Toño, ara fa un moment citaves a Vicente del Bosque, jo sempre recordo molt una frase de Vicente del Bosque que deia que no hi ha res més injust que tractar tothom igual. Com a àrbitre la podríem aplicar també?
2: Sense dubte. I en el cas aquest, si esta frase l'apliques des del punt de vista de l'admiració, perquè jo sabia que podia arribar a ser camioner si aprovava els exàmens i algun em contractava. Álvaro, que tenia enfront, me podia contractar perquè tenia Xènit, molta gent en el poble, com te deia. Després, a nivell de si tenia beques, podia estudiar per a ser professor d'educació física o mestre d'educació física. I en aquest cas l'admiració de ser futbolista professional, que un xiquet que jugava amb mi, que és Juanra, va arribar a aconseguir-ho. Per tant, jo dic, ostres, està propet. En el València, quan em criden la segona etapa en el sub-17, vaig arribar i acabar de fitxar.
1: Tu eres jugador de futbol.
2: Jo a dia d'avui encara m'agradaria ser perquè és que m'agrada molt jugar a futbol i fer esports, i te deia això perquè poder arbitrar a la gent que tu somies en arribar, és que no, de veres, que no... Jo he sigut molt, molt afortunat i sé que he comès moltes errades perquè en algun moment en el camp m'he oblidat de ser àrbitre. I m'he quedat mirant un canyo i m'he quedat mirant un xut. Me'n recorde una vegada en un derbi madrileny, que el xor se va a emprenyar molt en mi, però va dir, guau, que golazo, i se va enfadar tant en mi que li va dir, bueno, si luego lo marcas tú y es un golazo, te lo diré también, saps? Que són coses que ixa naturalitat, per sort, mai l'ha perdut, i estic feliç d'haver-ho aconseguit.
1: Que suposo que també, a part de crítiques o no crítiques, quan tu fas, si prepares els partits, dintre d'aquesta preparació hi ha el veure el partit a posteriori i veure també de dir, a veure en què m'he equivocat. La gestió d'errades, perquè a més tu per sort o per desgràcia has xiulat partits molt importants, com es gestiona? Per exemple, mira, aquest em toca de prop, perquè jo estava al Camp Nou aquell dia, el gol que se li anul·la a Messi, que acaba a l'Atlético de Madrid guanyant aquella lliga, això quan tu te n'adones de dir, vale, ens hem equivocat, com ho gestiones?
2: Seria un exemple perfecte, Jordi, perquè nosaltres s'adonem a dia d'avui, això està en el registre, si se podria veure, l'informe arbitral està com a ben donat, la xerrada, i nosaltres el dia següent, Pau, mirant una imatge, diu, ostres, Toño, tu estàs segur que li pega a Juanfran? I diu, buah, Pau, seguríssim. Clar, deixem fora de l'equació a John, que John l'únic que podia definir era que en el moment que s'entra Dani Alves, on està Leo, que Leo
1: John
2: estava
1: és
2: en posició.
1: El línier.
2: L'assistent 2, i vale. Pau és l'assistent 1.
1: Vale.
2: I t'ho dic perquè John va estar a punt de baixar aquesta temporada, perquè ho raonarem. Sí, sí, per això quan era l'únic que podia baixar aquesta temporada era jo, perquè aquesta jugada és d'equip, és com te deia lo de la interpretació en el interferir o no interferir, era jo qui deuria decidir si ese balón havia colpejat soles en Juanfran i en Cesc, només en Juanfran, que si és així i ese gol estava molt ben anul·lat, o si soles no havia tocat a Cesc i soles havia pegat a Juanfran, no sé si estimar echant a la gent. Juanfran és defensor de l'Atlético de Madrid
1: i ara analista també, com
2: Cesc
1: tu, sí. És és un dels millors entrenadors d'Europa.
2: Sí. Mira-lo ara com està fent, sí. Però tot el que està fent i el que ha fet en la seva carrera. I aleshores, si el baló no colpejava en Cesc per a res, és a dir, no n'hi ha una segona jugada, en el moment que Dani Alves havia centrat, Leo no estava en fora de xoc. Aleshores, tot això en VAR és supersenzill, però això frustra tant, que és una ferramenta que no s'utilitza bé. Una ferramenta que si tu veus el penal que no li piten a Raúl García l'Osasuna l'altre dia, no la pots entendre. Dius, com és possible? Si totes les càmeres que n'hi ha en ixe partit, malgrat que siga tipus B, i soles n'hi ha 7 càmeres cobrint aquesta àrea, és penal.
1: Però Toño, bueno, Toño, tu m'ho estàs dient molt tècnic, i jo et pregunto a més a tu, al Toño persona, que veu això i diu, vale, m'he equivocat, aquest o un altre cas. Vull dir, tu ja et dic, has xiulat partits molt importants, i com els futbolistes i com tothom, has tingut els teus encerts i les teves errades. Tu com ho gestiones, això? T'ensorres, tires amunt...
2: No, esta no pots, per què? Perquè encara que vulguis i que tinga molta transcendència, malgrat que era el minut 60 i mai saps el que haverà passat,
1: sí,
2: si no existís en la vida, però fixa't que jo, on estava posicionat, m'agradaria fer aquest experiment perquè tot el món vera que com anava a pensar jo que aquest valor no havia colpejat en Cesc. És impossible, Jordi, impossible.
1: Vale,
2: des d'on jo estava posicionat.
1: Aquesta no és de les que faci mal, no?
2: No pots analitzar, no pots. Per què? Per això ha arribat el VAR. Per aquestes jugades te donen una càmera frontal, una càmera reversa, una càmera més alta, en diferents perspectives perquè tu amb humilitat, des de l'arbitratge, te corregisques. I esta haverà segut, això va ser 2014 en maig, i això s'haverà corregit superfàcil. En el camp on jo estava posicionat, impossible solventar-la. I això no te pots anar enrere.
1: Clar, aquesta però, no t'estires dels cabells, no és una d'ells.
2: No pots. Però vas pitar, per exemple, jo què sé, per posar-te un exemple, en la Euro, que n'hi havia Alemanya, estava Portugal, estava França, n'hi havia molts països jugant-se, diguem, una eliminatòria, perquè era l'última jornada de fase de grups, i vas pitar un penal, en este cas, de Semedo a Mbappé, que ahir n'hi ha un debe, i que de fet jo a segons ja li estava dient al VAR que per favor me donara l'oportunitat d'anar a veure-la, perquè veia que després de pitar-la les peces del puzzle no m'encaixaven, i aleshores no me dona l'oportunitat i se penalti se va xutar, i això sí que són situacions on tu dius podem millorar-ho, sobretot jo el primer, però en la jugada que m'expliques d'aquest cas del gol de Leo, en involucrar Juanfran com defensor de l'Atleti i mis campistes és del Barça, de veres que en les ferramentes que teníem en aquest moment es va fer el que el sentir com ho diu i el que la vista te dona, de veres, en tota la sinceritat del món.
1: I tu, Toño, com a futbolista, eres protestant amb l'àrbitre?
2: No, mai. El que era, era molt competitiu, i encara a dia d'avui som molt competitiu, molt, massa. Per això entre les cartes també, i això entre el dominó, i sí, som molt competitiu.
1: Que aquest és un tema. Contra qui competeix l'àrbitre?
2: Contra si mateix. El que passa és que en Espanya no s'adonen, compte, no s'adonen. A dia d'avui encara estan peleant-se. Fixa't que per anar al Mundial han estat ahí Jesús Gil, Sánchez Martínez, Hernández Hernández...
1: Però això són àrbitres.
2: Que... són àrbitres i al final han anat Hernández Hernández. Sí, és que tu soles pots competir contra tu mateix i fer molt d'equip i delegar. I veure justet la jugada que tu m'has dit. Inclús amb John i amb mi... de veres, que no podien solventar-la. Avui en dia, i el VAR, integrar el VAR, que el VAR s'utilitzi per a confirmar i per a canviar decisions, que siga, com te deia, amb humilitat.
1: Que
2: I deurien...
1: Sí?
2: Perdona, Jordi. I deurien crear molta més empatia per a tot aquell futbol que pita sense aquestes ferramentes. I això tampoc passa.
1: I el Pau...
2: No sé si m'explique.
1: Sí, jo crec que sí. De fet, farà molt al futbol.
2: Massa.
1: Se't nota. El Pau i el Marc han sortit tan futboleros com el... com el pare, i la mare, que potser també és molt futbolera, no ho sé, la Cris.
2: La mare era abans de conèixer-me amb mi. Ella sí que anava més talla i era molt futbolera i jo crec que...
1: I has fet avorrir, eh?
2: Jo crec que sí. Ella se'n riu, però tampoc ho hem parlat, això. Estic segur que ja ha acabat avorrint-lo perquè sí, era avorrit anar en Robert, en Pau, en John, en Xavi, anar a fer dinars i trobades de família i no desconnectar i parlar de jugades.
1: I els nens futboleros també?
2: No. Ells són molt futboleros, però d'arbitratge no volen saber res.
1: Ells a jugar, no?
2: Ells a jugar. A jugar i molt.
1: Toño, suposo que algun dia veurem les teves memòries publicades, no? Alguna cosa. Aquí hi ha molta xitxa a explicar.
2: Si algú em pot acompanyar a escriure-les i fer-ho amb coses boniques. Ho dic en sèrio, perquè el futbol té moltes històries molt boniques, molt de superació, molt de perseverància, i a mi m'agradaria ser capaç de contar tot això, que, perquè de veres, n'hi ha molt més de bo que de dolent.
1: Es busca escriptor? Estem buscant un escriptor? Un Ferran Torrent, un Manuel Baixauli, algú de la zona, no? que vingui aquí i...
2: Per sort tenim molt... Uau.
1: I que t'endreci, que et digui, vale, Toño, com ho vols explicar? Som-hi i anem junts a explicar-ho això. Home, ho petaries, eh? Però posa-li un punt picant. Posa-li un punt picant, que ja saps que a la gent li agrada això, no? Que si Iniesta sempre et posaves al seu lloc i us molestàveu els dos, que era la teva zona, el no sé què, aquest...
2: No, el molestava jo a ell.
1: Com a clàssic.
2: Anem a utilitzar el VAR. Ell, jo estic segur que el molestava jo a ell. Ell a mi no m'ha molestat mai, al revés. Iniesta és, al fer una croqueta, és el que te podies oblidar un moment de que eres àrbitre. Això és diferent.
1: Un àrbitre disfrutant, sí, sí. Del Toño Mateu Laoz, que estem a punt d'acabar, i de fet m'agradaria acabar amb una cançó que és Another Love, de Tom Odell, que ja la podem començar a posar de sota, per de fons. Però que la vull posar entre altres coses perquè la Cris, que com dèiem ens ha fet de Villarejo, de Llapis de Memòria, m'ha posat les expectatives, no sé on posar-les, perquè m'ha dit, sé perfectament la història d'aquesta cançó, però m'emociona tant que prefereixo que us ho expliqui el Toño. Així que, Toño, si et sembla, mentre comença a sonar, explica'ns i tanquem la paradeta amb aquesta cançó.
2: Another Love, Tom Odell la canta molt bé, però Pau ens la va cantar a tots en la festa de la nostra boda, perquè jo... volia casar-me, però volia casar-me en plenitud, i li vaig dir que quan acabar l'arbitratge, abans de que acabara, em casaria. L'arbitratge va anar molt més enllà, i dic, en el moment que me varen dir que tenia que passar al VAR i no podia seguir com a àrbitre, en aquell moment tenia clar que ja eixia de l'arbitratge, i que perquè no volia fiscalitzar a companys, i que volia casar-me. Va ser tot contra rellotge i soles ens donà per a una festeta en una casa rural del poble amb Salva i Gemma, i estiguérem 9 persones. No pogué vindre ningú germà meu perquè no donava. Soles estigué el papa de Cris, sa mare ja no està entre nosaltres, va estar ma mare, els dos meus fills enganyats, perquè Pau tenia una excursió, els dos millors amics que em presentaren, Maria i Paco, el que abans també t'he nomenat, i Lluna, que en aquest moment era consejal del poble, que és una de les meves nebodes i que podia casar-nos. I aleshores va ser tan ràpid que diguem, ja en un any fem la festa amb els nostres amics, una festa per als nostres fills i una festa per als majors, i on puguem estar tots. I aquesta festa es va produir en casa d'Esblai, on havia anat a pulveritzar, i que avui en dia tenen un local fantàstic en Algar del Palància, i Pau agafa, compenetrat amb son tio que és DJ, l'home de la germana de Cris, i es posa a cantar aquesta cançó. Es va afonar 3-4 voltes, que la veu començar a plorar, però ningú li va llevar el micròfon i la va cantar tota. I Pau representa, pues, el que fa, fa equip en Marc, que és un disfrutón, que no para d'escoltar cançonetes també superxules, superpositives, que sempre, pues, tindre-lo al costat, i ells dos sí que estan fent equip, que és el que jo no vas poder fer amb el meu germà petit. Aleshores, aquesta cançó suposa moltíssim, i suposa...
1: És una redempció,
2: És... I posa en valor tot el que Cris ha aconseguit amb totes les meues absències per la meva passió, que era el futbol i que era arbitrar. Aleshores, ara soles, no sé, és que estàs tocant-me molt la fibreta, i no sé si estic sent coherent a l'hora d'explicar-ho, però tot el que t'estic parlant és del cor.
1: No trobaríem millor final. Toño Mateu Lahoz, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
2: Us dono les gràcies per la paciència i per acompanyar-nos.
1: Permet-me agrair també, sobretot a la Cris, que ens ha ajudat molt, la teva dona, també als companys de Ràdio València, en especial al Raül, que han fet possible aquesta connexió, i recordar als oients que l'Amparo Pérez i l'Aitana Romà a la producció, el Manel Saiz a la tècnica, la Noemi Pérez a la web i un servidor. Us esperem demà a partir de les 3 de la tarda per connectar el Llapis de Memòria, que serà col·lectiu, el primer que fem col·lectiu, i començarem repassant la vida i obra d'una de les dones catalanes més importants del segle XX, com va ser Maria Aurèlia Capmany. Gràcies per ser un dia més, que tingueu molt bona tarda i us quedeu amb aquest temasso de Tom O'Dell.